0: Ràdio Ontinyenta. A les 12:20 continua el nostre Avui per Avui i us contarem allí totes les novetats que tenim preparades per a esta nova etapa. Programes, novetats i les veus, com no, que vos acompanyaran durant els pròxims mesos. Però, malauradament, no és el millor dia per estrenar temporada. La comarca encara està pendent del dolorós succés del Pou Clar, on ahir va morir un home de 40 anys després de colpejar-se fortament el cap contra una roca mentre estava amb la seva família. I també tenim present el desenllaç de la desaparició de Vicente Cuquerella. Són dues notícies que marquen inevitablement este inici, però la ràdio torna i nosaltres tornem a estar ací per contar-vos tot el que passa a la Vall d'Albaida. Però abans d'entrar en tota l'actualitat i tots aquests successos que han marcat el cap de setmana, anem ja amb el pronòstic del temps. Pel que fa a l'oratge, aquest dilluns tindrem una jornada estable i sense precipitacions a la Vall d'Albaida. El cel es mantindrà poc nuvolós, amb alguns intervals de núvols baixos a última hora del dia. A Ontinyenta, les temperatures se situaran entre els 18 i els 33. El matí serà assolellat, amb temperatures al voltant dels 31 graus, mentre que a partir del migdia els termòmetres baixaran lleugerament. El vent serà fluix i de direcció variable durant el matí i tendirà a bufar entre fluix i moderat de components sud i est durant les hores centrals. A la nit, les temperatures baixaran amb cel amb núvols i clariares. En aquests moments, la temperatura a Ontinyent és de 19 graus. A la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, la mateixa es troba entre els 16 i els 21. I, com sempre, us donem dos exemples. Tenim 20 a l'Olleria i 21 al municipi d'Agullent.
1: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
2: ¿Y si pudieras sentir el futuro hoy? Silencio, potencia y emoción en cada kilómetro. Así es la gama híbrida enchufable de Audi. Descúbrela en Motor Pacífico Alcoy, Alcira, Gandía, Ontinyent y Sátiva. O entrando en motorpacificoaudi.com.
0: I comencem amb l'apartat de successos, perquè un home de 40 anys va morir ahir al paratge del Pou Clar d'Ontinyent després de patir un fort colp al cap contra una roca mentre es trobava amb la seva família. La víctima, de nacionalitat colombiana i resident a Alacant, va quedar inconscient després del colp. Fins al lloc es va desplaçar efectius sanitaris, bombers, guàrdia civil i policia local, a més d'un helicòpter medicalitzat. Els serveis d'emergència van practicar maniobres de reanimació, però finalment no van poder salvar-li la vida. L'Ajuntament d'Ontinyent ha traslladat en un comunicat oficial les seues condolences a familiars i persones pròximes i ha recordat la importància d'extremar les precaucions al Pou Clar, respectant les indicacions i les normes d'ús del paratge i actuant amb prudència, especialment a les zones de banya. I també en l'àmbit de successos, la recerca de Vicente Cuquerella, veí de Bellús desaparegut el passat dijous de matí, va quedar desactivada divendres, després que serveis d'emergència localitzaren un cos sense vida al pantà de Bellús. La Guàrdia Civil va confirmar la troballa, a l'espera en aquell moment de la identificació oficial per determinar si corresponia a l'home desaparegut. Vicente Cuquerella va eixir de casa cap a les 9 del matí de dijous per a caminar, i en no tornar, la família va donar l'avís. Es va desplegar un ampli dispositiu de recerca amb bombers, Guàrdia Civil, policia local, drons, mitjans aeris i equips de rescat que van rastrejar durant hores l'entorn de l'embassament. L'Ajuntament de Bellús va agrair la col·laboració de totes les persones que van participar en el dispositiu de recerca. I acabem amb un altre succés registrat el passat dijous. Els efectius del Consorci Provincial de Bombers van intervenir en el rescat d'una persona al barranc del Castell, a Pinet. L'avís es va rebre cap a les 6 i mitja de la vesprada i fins al lloc es van mobilitzar el GERA, l'helicòpter del Consorci i personal mèdic. La persona va ser finalment rescatada i transferida als serveis sanitaris. Ontinyent se sumarà el pròxim dimecres 2 de setembre a les concentracions convocades per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en suport a la ciutat autònoma de Ceuta. L'acte tindrà lloc a les 8 de la vesprada davant de l'Ajuntament, a la plaça Major, i estarà obert també a la ciutadania. És una iniciativa, però, que ha generat diversa divisió entre els grups municipals. El govern dels Uneix ha confirmat la seva edició directament, mentre que Compromís, PSPB, PSOE i Esquerra Unida han anunciat que no participaran. Els grups de l'oposició qüestionen

0: en l'oratge. Això no canvia. Perquè avui tindrem una jornada estable i sense precipitacions a la comarca. El cel es mantindrà poc nuvolós, amb alguns intervals de núvols baixos a última hora del dia. A Ontinyent, les temperatures se situaran entre els 18 de mínima i els 33 de màxima. El matí serà assolellat, amb temperatures al voltant dels 31 graus, mentre que a partir de migdia els termòmetres baixaran lleugerament. El vent serà fluix i de direcció variable durant el matí i tendirà a bufar entre fluix i moderat de components sud i est durant les hores centrals. A la nit, les temperatures baixaran fins als 21, amb cels amb núvols i clarianes. En aquests moments, la temperatura a Ontinyent és de 20 graus. A la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, la mateixa es troba entre els 17 i els 22. I, com sempre, us donem dos exemples. Tenim 18 a Montaverner i 21 al Palomar.
1: En Óptica Pro somos profesionales de la visión y por eso hemos creado el Pack Pro 2. Dos soluciones visuales personalizadas por un precio único, tanto en gafas monofocales como en progresivas. Y ahora, en verano, ven a ver las gafas de la marca Tokio con lentes polarizadas por solo 69 euros y gafas deportivas Addictive graduables. Deja tu visión en manos de profesionales. Ven a informarte en Óptica Pro Ontinyent, Avenida Almach 63, frente al Colegio Carmelo Ripoll.
2: Ahora en Ziman, vestidos infantiles y para bebé, 2 por 6 euros. Y camisetas básicas para mujer y para hombre, 2 por 6 euros. Ziman, tan sencillo puede ser.
0: I comencem amb l'apartat de successos perquè un home de 40 anys va morir ahir al paratge del Pou Clar d'Ontinyent després de patir un fort colp al cap contra una roca mentre es trobava amb la seva família. La víctima, de nacionalitat colombiana i resident a Alacant, va quedar inconscient després del colp. Fins al lloc es van desplaçar efectius sanitaris, bombers, guàrdia civil i policia local, a més d'un helicòpter medicalitzat. Els serveis d'emergència van practicar maniobres de reanimació, però finalment no van poder salvar-li la vida. L'Ajuntament d'Ontinyent, mitjançant un comunicat oficial emès ahir, va traslladar les seues condolences a familiars i persones pròximes i ha recordat la importància d'extremar les precaucions al Pou Clar, respectant les indicacions i les normes d'ús del paratge i actuant amb prudència, especialment a les zones de banya. I també en l'àmbit dels successos, la recerca de Vicente Cuquerella, veí de Bellús desaparegut el passat dijous de matí, va quedar desactivada divendres, després que els serveis d'emergència localitzaren un cos sense vida al pantà de Bellús. La Guàrdia Civil va confirmar la troballa a l'espera de la identificació oficial per determinar si correspon a l'home desaparegut. Vicente Cuquerella havia eixit de casa cap a les 9 del matí de dijous per a caminar i en no tornar la família va donar l'avís. Es va desplegar un ampli dispositiu de recerca amb bombers, Guàrdia Civil, policia local, drons, mitjans aeris i equips de rescat, que van rastrejar durant hores l'entorn de l'embassament. L'Ajuntament de Bellús va agrair la col·laboració de totes les persones que van participar en aquest dispositiu. I acabem amb un altre succés, registrat també el passat dijous. Els efectius del Consorci Provincial de Bombers van intervenir en el rescat d'una persona al barranc del Castell, a Pinet. L'avís es va rebre cap a les 6 i mitja de la vesprada i fins al lloc es va mobilitzar el GERA, l'helicòpter del Consorci i personal mèdic. La persona va ser finalment rescatada i transferida als serveis sanitaris. Ontinyent se sumarà el pròxim dimecres 2 de setembre a les concentracions convocades per la FEMP en suport a la ciutat autònoma de Ceuta. L'acte tindrà lloc a les 8 de la vesprada davant l'Ajuntament, a la plaça Major, i estarà obert també a la ciutadania. La iniciativa, però, ha generat divisió entre els grups municipals. El govern ens uneix, ha confirmat la seva adhesió, mentre que Compromís, PSPB i PSOE i Esquerra Unida, disculpen, han anunciat que no hi participaran. Els grups de l'oposició qüestionen la manera en què s'ha impulsat la convocatòria i consideren que no ha existit consens dins de la FEMP. A més, denuncien un possible ús partidista de la iniciativa. El Partit Popular d'Ontinyent, en canvi, dona suport a la concentració i havia reclamat al govern municipal que l'Ajuntament es sumara. La convocatòria també s'estén a altres municipis de la Vall d'Albaida. Alfarrasí i l'Olleria han anunciat que se sumaran a l'acte de dimecres. Mentre que a Aielo de Malferit, l'oposició ha reclamat al govern municipal que informe la ciutadania sobre la concentració. En este cas, asseguren que, de moment, l'equip de govern no ha informat sobre la convocatòria i li demanen que trasllade a la població a través dels canals habituals de comunicació municipal. Són les 8 i 25 minuts. En una estona fent comarca.
3: ¿Más de 35 compañías de luz comparar una por una? ¡Qué loco!
4: En Tu Energía lo hacemos por ti. Analizamos tu factura.

0: Ja comencen a canviar les temperatures.
1: Jo estic molt content.
0: Ha començat a fer molt frescoreta. Jo he de dir que el divendres a la nit vaig haver d'anar a casa a per una jaqueta.
1: Molt bé.
0: Tenia molt de fred.
1: Jo va ser,
0: que fort.
1: Jo, no sé si va ser el divendres al dissabte, el dissabte al diumenge, el divendres al dissabte...
0: Sí, aquesta nit van baixar molt les temperatures.
1: Vaig tapar-me en un llençolet que per la nit i això va ser com... quina glòria! Però després a nit ja feia calor una altra vegada.
0: He de dir també que este matí, quan he eixit de Montaverner, fins a quasi arribar al Palomar, hi havia moltíssima boira.
1: Sí.
0: I eren les 9 del matí.
1: Que ganes tenim també de que arribi un poquet això, a eixes temperatures. Tu no molt,
0: tu no molt.
1: Però, com ha dit Lluís, encara queden dies de calor. No excessiu, afortunadament, però queden dies de calor.
0: Bueno, cuidao en l'estiu de Sant Miquel, que comentava este matí Esteban.
1: L'estiu de Sant Miquel sempre està ahí. Sempre està ahí.
0: Bueno, a hores d'ara, temperatures agradables a la nostra comarca. Estem entre 26 i 30 graus. S'està de categoria. Els 26 graus estan avui en dia Geneta d'Albaida i la màxima d'avui és 30 graus. Estan a Bocairent, a la zona de la Canaleta.
1: Mira, ahí està, 30 graus.
0: On tinguem 28.
1: Bueno, està bé. Jo crec que són unes temperatures d'estiu encara i que no estan mal i que es poden suportar.
0: Per cert.
1: Digues.
0: La temperatura mínima d'avui ha sigut també a Bocairent, a la Rambla de Mariola, 7 graus.
1: 7 graus? Ai, per favor, mira, ja s'escolta de fons, que bo. Gràcies, Carmen. Gràcies. Anem a la picadeta, va.
2: Hoy por hoy, on tinguem Vall d'Albaida.

0: que tampoc canvia i que és picaeta complet, podem dir, perquè ja estem tots, està Carmen, està Esteban, el que bo era Esteban. Esteban, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: 7 graus, que bo, eh?
1: Sí, esa frescoreta, eh? Que ja es nota, ho dèiem la setmana passada, sí, no? Que a l'obrir la finestra, a l'hora que ve Tomàs...
0: O el vindre a la ràdio, Tomàs, exacte. Marín, bon dia.
2: Ja es pot dormir, bon dia. Ja es pot dormir en la finestra oberta, eh?
0: Sí,
2: quin gust.
0: Sí, sí, exacte. Però l'altre dia pel matí tu vas dir, jo he passat fred aquest matí.
3: Fresqueta. Ah. Jo vaig a fer una proposta a la direcció de Radio Antillen.
0: Atenció. Cadenacer. No, espera, baixa la música. Ah, querido director de Radio
3: Antillen. Querido director de Radio Antillen, quiero hacer los matinales en el camping de Mariola.
2: Cuidado que igual te arrepentices en Playbird.
3: Sí, no hay problema, pero una
0: fins
3: temporada
0: quan,
3: de chico ni
0: fins quan?
3: De Mayao.
2: No
3: m'arrisque, no m'arrisque. No m'arrisque.
0: Perquè si no, després...
2: No volies neu, ahir ja neu en hivern.
3: Sí, i menys.
0: L'any passat no va... No, res de res.
3: Ho recordo.
0: Vam anar a Bocairent i passar un fred, però un fred d'orro que pelava, però no, sense neu.
3: Bueno. Però que ve anar amb la Rebequeta ja pel matí,
0: Això... Ganes. Jo tinc moltes ganes.
3: No està pagat.
0: Però ja arribarà, que encara no està així. Bo, anem a contar, com sempre, què és el que hem preparat per als diferents programes de Ràdio Antillen, i després, si voleu, entrarem en algunes novetats que tindrem en alguns dels programes. Anem a contar què hem preparat per avui a l'Oi per Oi, Carmen.
2: Perfecte, moltes coses. Mira, anem a començar parlant amb un emprenedor.
0: Sí, senyor.
2: D'ací d'on tinguem, sí, per què no? Entrevistarem a Javier Macole, que és propietari del Centre Òptic Javier Macole, d'ací d'on tinguem. Ell ha obert fa poquet, fa un parell de mesos, perquè és el Dia Internacional de les Persones Afrodescendents.
0: Correcte.
2: Javier porta 26 anys a Espanya, primer va viure a Alacant i fa un parell d'anys, crec que més d'un parell, està ací a on tinguem, està establit a on tinguem, sí. Així que volem conèixer quina és la seva història personal i sobretot professional i per què ha decidit emprendre ací a on tinguem amb la seva òptica.
0: Ell va néixer a Guinea Equatorial. I des de benvenut, després em contarà la seva història, van vindre sí, ell i la seva família, després contarà a Espanya. I aprofitant este dia, hem pensat en ell i dic, ostres, a més, és un tio que és fantàstic, que té una història darrere molt guapa,
2: i que parla valencià
0: millor que jo, saps? És que, i jo crec que,
2: això és meravellós.
0: Està molt bé per a commemorar un dia com el d'avui, sobretot en els episodis que estem visquent en els últims dies al nostre país. Què més tenim?
2: Més assumptes importants. Parlarem de la Verema de 2026, amb dues veus vinculades al món del vi. Per una banda, tindrem amb nosaltres a Rafa Cambra, propietari de Bodega Rafael Cambra, i també a Ximo Prieto, sumiller de la cuina i també elaborador del seu propi vi, perquè la campanya d'enguany ha començat 15 dies abans del que és habitual, condicionada, com no, per aquestes altes temperatures dels mesos de juny i juliol. La Verema es va iniciar el 3 d'agost a la zona del Clariano, amb varietats blanques primerenques, i després s'ha anat estenent a Alforins, Valentino i Moscatel. Bueno, la dada positiva és que, malgrat esta calor, la qualitat i l'estat

0: del raïm és molt bona i que les previsions apunten a un increment de la collita respecte a l'any 2025, així que coneixerem tots els detalls amb aquestes dues, la de Rafa Cambra i Ximo Prieto.
1: Sí, és que de tant en tant apareix algun titular que dius, ui, aquest titular no és bo, s'ha avançat, però després, quan coneixes la història real, dius, home, no és bo, però està passant algo que és bo,
0: si i
1: per això que és positiu, exacte.
0: Exactament.
1: Aleshores, volem parlar amb ells dos perquè ens conten de primera mà com està anant realment esta verema.
0: Més cosetes, tindrem una nova entrega de l'espai Intel·ligència Artificial per a tots els públics.
1: Que torna.
0: Tornem a rebre la companya Clara Soler.
1: Sí.
0: Així que a veure què ens conta per avui sobre intel·ligència artificial. I per acabar parlarem amb l'alcalde d'Atzeneta d'Albaida, amb Manel Tomàs, perquè allà ja preparen la Setmana Cultural i Esportiva que s'està celebrant des del 24 d'agost i serà fins al 6 de setembre, que concentra durant estos dies una programació molt variada, amb exposicions, música, poesia, activitats esportives i moltíssim.
1: És que, clar, acaba agost i comença setembre demà i pareix que acaba ja tot de festes. Ja pobles encara estan en festes, que no han començat les festes i que les començaran les properes setmanes, que informarem d'elles, evidentment, així a Ràdio Ontinyent, i per això avui hem volgut acabar el programa d'esta manera, perquè la vida continua, saps?
0: Vull dir, sí,
1: està ahí, i que és com, comença un nou any. Sí, per a nosaltres, que som de la ràdio.
0: Bueno,
1: però la gent continua la vida.
0: Setembre,
1: no?
0: Hi ha festes.
1: Efectivament.
0: Octubre també hi ha festes.
1: Sí, no, i novembre i desembre.
0: Albaida, novembre, desembre, la Puríssima.
1: Però bé, anem a acabar el programa aixina parlant de ixa part de les festes d'Atzeneta d'Albaida. I després arribarà a hora 14 Tomàs Marín amb quins continguts?
2: Bueno, pues sincerament de l'àmbit noticiós,
1: no farem res.
3: Jo pensava
2: seria brutal. No, hi haurà 14, ja.
1: T'imagines?
2: Vale,
1: comença temporada, però avui no.
2: Bueno, comença temporada i no l'han començat de la millor manera possible, cal contar-ho, perquè tenen disponible la web de Ràdio Ontinyent tota la informació. Va morir ahir una persona, el Pau Clar d'Ontinyent, us contarem què és el que va passar i el comunicat oficial que va fer l'Ajuntament d'Ontinyent. En un dia en el que, com no, ens anem a fer ressò d'aixòs temetes del nostre oi porolló Ontinyent, la Vall d'Albaida, sobretot el tema de la verema i el tema de la geneta d'Albaida i les seues festes. Ens anirem a municipis com la Pobla del Duc, on parlarem de l'àmbit de participació ciutadana, parlarem del pla de suport de la Diputació de València de les Mancomunitats 2026, ens anirem a l'Olleria perquè fa una estoneta ha donat inici l'ambaixada Moro, per la vespada serà l'ambaixada cristiana. També ens anirem a Quatretonda, que estan festes, i per altra banda a Atzeneta. I bueno, com en els informatius hi ha una cosa que és molt complicada, variar i fer un canvi respecte a una nova temporada.
1: Totalment.
2: Doncs hem trobat alguna coseta per ahir i el que anem a fer va ser ixe abans de ser deportius algun poc més especial. No anem a llevar molta durada que és la informació com a tal, però bueno, fem un xicotet de novetat, al igual que ha sigut este mateix en novetats a les 7 i 28 i 20, en la nova sintonia i en la nova forma que volem fer ràdio també en els espais més informatius de la casa.
1: Perfecte. Això a l'hora 14 i després, ja ho acaba de comentar, fet spoiler.
2: Ole.
1: Torna, hem tingut diferents setmanes amb ser deportius pretemporada, però ara ja la temporada ja està així, avui comença de nou, torna a ser deportius a Ràdio Ontinyent.
2: No es nota el somriure,
1: avui ja era, a la redacció ja era la normalitat de tot l'any, no?
2: Bueno, que es troba a faltar.
1: No, Tomàs està ahí, que està parlant de no sé qui, va gravar no sé qui.
2: Que es troba a faltar, que dius, sempre va haver un descanset.
1: Sempre.
2: Que quan arriben aquestes dates, i més esta setmana que ja és setmana de competició, setmana de lliga. Bueno, hem preparat un cert deportiu especialet, us anem a contar un poquet què és el que hem preparat per a esta temporada, com no, us donarem les notícies més destacades, us contarem l'actualitat, us contarem les diferents qüestions que influencien els equips de la nostra comarca, en l'àmbit del futbol, del poliesportiu, però pel que fa als continguts més especials per al dia d'avui, bueno, la principal novetat d'enguany és una novetat entre cometes, vaig a dir, perquè ja saben que tenim un col·laborador que és un crack, el bo de Javi Richard, però bueno, que l'anem a tindre en l'estudi tots els dilluns, que també és una gran notícia poder comptar amb ell i farem cosetes i tindrem alguna altra idea que altra, prou xuleta. I el que volem fer avui com a dia especial, recorde que l'any passat van començar el nostre ser deportiu Saranenos al Clariano parlant amb Juan en Casanova, capità de l'Ontinyent 1961, que tornava, va ser el capità, l'últim capità de l'Ontinyent Club de Futbol. Doncs guanyem, hem volgut apostar per una altra persona jove a prop, crec que té 25, 26 anys, el bo de Pau Sanchis.
1: La vostra edat, no? Voleu dir la vostra edat?
2: Una coreta així, una coreta així. Crec que és quinto, meu, crec. Pues hem parlat amb ell en Setmana de Clariano i hem estat de xerreta per a comentar un poquet què respira el vestuari, què respira el club en aquesta nova temporada que comença diumenge 12 del migdia davant el Roda. La Geneta visitarà el Bunyol dissabte.
1: Ja ha vivit ja d'això en xarxes socials, Carmen?
0: Sí, tenim ja un xicotet abans de l'entrevista, així que...
1: I després la podreu...
0: Exactament, podeu anar a veure eixe abans i a les 3:20... l'entrevista complica.
2: Correcte. Exacte, i també, bueno, recordar els mitjans per a poder escoltar, 89.5 de l'FM, 602 de l'Ona Mitja, web de Ràdio Ontinyent i app de la cadena SER, si seleccionen Ràdio Ontinyent.
1: Correcte.
2: La nostra web l'escoltaran després, eh?
1: I Alexa, posa'm Ràdio Ontinyent.
2: Exacte.
1: I Alexa, posa Ràdio Ontinyent. I si no posa Ràdio Ontinyent, en dieu que no posa Ràdio Ontinyent i xerrarem amb Alexa.
2: Xerrarem amb Alexa
0: i ho explicarem.
1: I amb el senyor Amazon.
2: Qui és el és Amazon? És de veres. Sí, sí. Anem a parlar amb el senyor Amazon.
1: Amazon,
2: senyor Amazon. Carta, senyor Amazon.
1: Bo, això és el que tens sí. preparat per avui al Ser Deportivos. I torna també després d'una... Bueno, d'un temps,
0: d'una
1: bona temporadeta de vacances. Te cometes, la ventana, Esteban Arroyo, les 7:20, què tindrem avui?
3: Doncs a partir de les 7:20, com avui, 31 d'agost, és l'últim dia de l'estiu meteorològic...
1: Correcte.
3: Estarà amb nosaltres el cap de climatologia d'EMET Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez...
1: Molt bé.
3: ...per parlar d'aquest estiu meteorològic i de... el que vindrà els propers sí. dies, perquè ve una pujada de temperatures.
1: Hola.
0: Hola.
1: Hola, espòiler, fes la mà, ja està, ja està. Ni la Rebequeta, ni la Jaqueteta, ni res.
3: No, les nits, nits afortunadament, no. Les nits van
1: sí.
3: a mantindre.
1: Jo, si les nits són bones, jo el dia puc aguantar.
3: Exacte. Jo crec que he vist que el divendres, crec que era el divendres, podrem tindre 37 graus de màxima del dia.
1: No eixirem d'ací.
2: Va ser una cosa, que no és res comparable a lo que hem tingut.
1: Home,
2: no tenim queixa.
1: 44, 43, 40, 32, una mitjana, 37, bueno, ja arriba a una temperatura que no ens agrada, però bo, que jo torno a dir, si les nits són bones, a mi sí. el dia, en principi, no tinc problema.
3: Doncs parlarem amb ell d'aquest estiu meteorològic així a la vall d'Albaida, que hem tingut un poquet de tot, ja ho vam comprovar.
2: Tema tempestes.
3: Sí, ja ho vam comprovar en aquesta ventana especial que anàvem a oferir.
1: Exacte.
3: El dijous de la setmana gran, que al final no va poder ser. I a banda hi ha una novetat en la ventana d'on tinguem la vall d'Albaida. A partir d'avui incloguem una secció breu, però que estarà tots els dies, que s'anomena Les veus de la vall. Hem volgut que en esta primera setmana ixes veus parlaren de l'inici del curs polític a Ontinyent, i tindrem cada dia qui encetarà avui les veus de la vall. Serà l'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, i cada dia serà un regidor o portaveu d'una de les forces polítiques amb representació municipal a Ontinyent.
1: Molt bé. Alguna novetat més dels programes que vulgueu destacar? Està la veu de la vall en la ventana. Tu ja has parlat de la col·laboració de Javi.
2: I serem un poc més de l'estudi d'enguany. Pegarem voltetes. I esperem contar més novetats, eh? Jo crec que això de la ràdio té la seva gràcia en que és molt volàtil, mai saps el que pot passar, sí. I saps que en qualsevol moment pot eixir una idea o qualsevol idea que t'aparega. Això és un món.
3: L'any passat vam començar, la temporada passada, vam començar a eixir els programes més al carrer, doncs ho intensificarem.
1: Jo, sabeu que és una aposta molt forta per la meva part d'eixir als diferents pobles de la nostra comarca a conèixer-los i a que ens coneguen també, perquè a lo millor poden escoltar alguna vegada o a lo millor no. I jo crec que estar al carrer sempre és bo, i la ràdio tenim la sort de que podem estar al carrer sempre que vulguem i que ens conviden o ens deixen estar.
2: Sí, clar.
1: Que puc estar així. Així estem. No, no és això. A l'avui per avui sí que podem dir que a veure, estaran els mateixos col·laboradors que estaven la temporada passada, estarà Clara Soler, que després l'escoltarem, Jesús Insa, que esta setmana no pot estar, però estarà i tornarà. Veurem si al final li dono una volteta a eixa playlist i la fem d'alguna altra manera. Estaran els nostres amics de Diem, que també estaran en guany esta temporada amb nosaltres, l'escoleta de música de Bailén, que també estarà, i Santi Prieto, de la cuina. Amb Santi, enguany farem una cosa, afegirem coses a la secció de Santi, perquè més que mai la cuina, no el seu restaurant, que també, però la cuina serà protagonista. Sabeu que Santi ve així de tant en tant i fem reflexions i parlem de la vida, de la gastronomia, del producte de proximitat, etc. Però volem estar a la cuina, preparar plats, que ens prepare plats, que ens prepare proves, fer proves en directe en el programa. Tindrà una cabuda un poc més gran i més àmplia Santi Prieto a este programa. I després s'afegiran noves veus a este Hoy por Hoy on tinguin Vall d'Albaida. Vaig a dir alguns noms, perquè a lo millor hi ha gent que els coneix. Vull dir i avisar una cosa. No diré encara què van a fer cadascú d'ells, però poden ser trampantojo. ¿Sabeu lo que és un trampantojo? Que te posen un plat, gastronòmicament, un plat que pareix una cosa, però quan ho proves és una altra. Bé, noves veus que aniran passant per l'Hoy por Hoy. Marta Tortosa, de Democràcia Estudio. Trampantojo, no diré de què parlarà. Rubén Terol, de Músics de Carrer. Trampantojo, no vaig a dir de què parlarà i com estarà el programa. Sara Ureña, psicòloga. Trampantojo, no diré de què parlarà, etc. I així s'aniran afegint més veus al llarg de la temporada, com deia Tomàs, perquè és una temporada molt llarga i se'ns han ocorrit moltes idees, i hi ha idees que estan per tancar i que les tancarem pròximament. Així que jo crec que es presenta una nova temporada molt interessant. Alguna cosa que afegir, xics, xica?
3: Recordar-los als oients que tenen el WhatsApp per a ficar-se en contacte amb nosaltres i proporcionar-nos idees, criticar el que vulgui.
1: El que critique anirà fora, però no, podeu criticar. No. Segur que podeu fer
0: el
1: que
0: vulgui. Segur que són crítiques constructives.
1: Sempre.
0: Tomàs, con les de Carmina.
2: Con les de Carmina.
0: No parles tan ràpid.
1: Anem a recordar
2: el
1: número del WhatsApp per a la gent que s'escolta per primera vegada. Per favor.
3: És el 96-191-0615. 96-191-0615.
1: Doncs ja ho tenim tot. Gràcies als que esteu ahí a l'altre costat per estar escoltant la ràdio una vegada més. Encara que nosaltres no se n'ha anat, si se n'ha anat de vacances cadascú en el seu moment.
2: Vacacions.
1: Però els programes com este no han parat, així que, de tota manera, avui tenim cos de nova temporada. Gràcies, Carmen, gràcies, Esteban, gràcies, Tomàs.
0: Adéu.
4: Hoy por hoy on tinyem Vall d'Albaida.

0: Avui és 31 d'agost i, entre altres coses, se celebra i commemora el Dia Internacional de les Persones Afrodescendents. Nacions Unides va crear esta jornada per reconèixer la contribució de milions de persones arreu del món, però també per recordar una realitat menys amable. El color de la pell continua condicionant oportunitats, relacions i fins i tot la manera com algú és mirat abans d'haver pronunciat una sola paraula. El racisme no sempre es presenta amb un insult. De vegades apareix en forma de desconfiança, d'una broma que només fa gràcia a qui la conta, o d'una pregunta que obliga a una persona a justificar constantment d'on ve i per què està així. Avui volem parlar de tot això, però també d'identitat, d'arrels i de la convivència entre el lloc on una persona naix i aquell que acaba convertint en sa casa. Ens acompanya Javier Macole, que és nascut a Guinea Equatorial i és òptic optometrista ací a Ontinyent. Javier, què tal? Molt bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: Benvingut al programa i gràcies per estar amb nosaltres.
1: Gràcies, Miguel.
0: Javi, abans d'entrar en el significat d'esta jornada, volem conèixer un poc la teua història. On vas néixer? Com recordes la teua infància a Guinea Equatorial? Conta'ns un poc.
1: A veure, jo vaig néixer, com has dit, en Guinea Equatorial. És un país que va ser, de fet, colònia espanyola. L'última colònia, crec que va ser independent en el 68.
0: Sí.
1: I com recordar la meva infància, la veritat és que, a volte, a veure, és com, a veure, al millor sona molt, molt tòpic, però molt feliç, a pesar de les poques coses que tenia ahí. Perquè me recorre molt de jugar molt en el carrer, de tindre els lucetes, però moltíssima felicitat perquè, bueno, les coses han canviat a comparació a dia d'avui en la tecnologia, però en aquell entonces tenien molt poquet, però es vivia molt, amb molta felicitat.
0: En quin moment eixes tu o eixes la teva família a Guinea? I com es produeix aquesta decisió?
1: Pues jo eix després de que isquera mon pare.
0: Val.
1: Mon pare ja estava així i pues, va ser perquè vinguera jo així i a millorar la meva educació en quant a això, a tindre una educació formativa més ampla.
0: I
1: vas vindre així quan tenia 12 anys, de fet.
0: 12 anys.
1: Sí.
0: Quan portes així ja?
1: Pues mira, fa uns dies, el 10 d'agost, vas fer 26 anys.
0: 26 anys?
1: Ja portes més temps així que allà.
0: Però vas arribar directament a Ontinyent o per on vas passar primer?
1: No, vaig arribar a Alacant.
0: A Alacant.
1: Perquè el tema, per exemple, que molta gent m'ho pregunta, el tema de l'idioma, jo a Alacant m'ensenyaven el valencià en classe i la veritat que ixes de classe automàticament desconnectes perquè la gent de Alacant parlen en castellà, és una capital aixina més turística, però la gent parla en castellà.
0: Yeah.
1: I així en Ontinyent porté 9 anys, diria,
0: 9 anys,
1: vivint de continu, però perquè la meva dona és d'ací,
0: I
1: es van conèixer de la universitat, i bueno, el que sempre diuen, les dones tiren molt.
0: quines diferències, me dius, no? Jo de xicotet, fins als 12 anys, de xicotet, jo em recordo una infància molt feliç, però clar, en les poques coses que hi havia. Però quan vas arribar ací, quines diferències et van sorprendre més durant els primers mesos?
1: Pues en els primers mesos, probablement, l'estil de vida és diferent. És cert que l'estil de vida de lo que jo he viscut ahí es podria comparar un poc a fa, a lo millor, así 30 anys, perquè jo parlo amb gent que són 30 anys més majors que jo i me diuen que la similitud en el tema d'anar al carrer, d'estar en els amics, de passar temps fora i de qualitat, podria dir, en comparació de ara, perquè ara és cert que passes per parques i veus els xiquets junts, però en el mòbil o
0: totalment d'acord. Totalment d'acord.
1: És una llàstima.
0: Sí. Avui, Javi, celebrem, com he dit al principi, celebra el Dia Internacional de les Persones Afrodescendents. Tu et reconeixes en el terme afrodescendent o prefereixes definir la teua identitat d'una altra manera?
1: Pues, a veure, saps què passa? Que jo, en el meu cas personal, jo no considero que n'hi hagi que ficar alguna etiqueta en particular.
0: Molt bé.
1: Perquè és cert que és cert que cada un ha tingut un poc la seva sort, depenent de lo que ha viscut en la seva vida, però en general, avui en dia som molt internacionals. Al final, jo he viscut en Alacant, he viscut una temporada també a Madrid, estic així ara en el poble bueno, no crec que n'hi hagi una etiqueta en particular. Evidentment, soc afrodescendent perquè meus pares són africans,
0: claro.
1: Però per el terme ese, pues, bé.
0: Dona igual, no? Que dir que està ahí, sí, que evidentment... Sí. Bé, clar, però este dia va arribar precisament per a que la gent que estava patint bueno, temes racials i problemes racistes, sí, bueno, parar un poc, no? Però malauradament, en els últims dies i les últimes setmanes, el tema del racisme, sí, torna a estar damunt de la taula.
1: La taula, sí.
0: També és de veres que no sempre apareix de manera oberta. Vull dir, clar, pot amagar-se darrere d'una broma que deia al principi, correcte, una pregunta, sí, una suposició...
1: Expressions, que són expressions normals, habituals, i...
0: Tu has viscut això? Tu has viscut en algun moment des de que vas arribar fins ara? Imagina que ara ja no, perquè està tot més normalitzat, encara que ja m'ho diràs tu. Però des de que vas arribar fins ara, vas tindre algun episodi d'aquestes característiques?
1: Tinc que dir-te que a lo millor, més que... per viure-ho, sí que he viscut alguna situació, però sí, no... Depèn també de lo intens que haya sigut, de la importància que li dones. És a dir, jo, per exemple, he fet esport tota la vida, he competit, i he estat en altres pobles competint, i lo típic, que quan te'n vas a un poble, al final, lo més fàcil, en el meu cas, la gent que m'estiga escoltant, jo soc negre, sí, i en el meu, lo més fàcil és intentar fer-te mal pensant que lo que te diuen, l'expressió que te diuen és que t'està fent mal perquè eres negre. Pues bueno, bé, no és algo que a lo millor depèn de la importància que li dones. Uh-huh. Altra cosa és quan ja creuen també esa sensació com d'odi, de pensar que tot el món que migra actua de la mateixa manera, uh-huh, ni tots som iguals, ni tots busquen lo mateix, i gent bona i roïnia tant fora com dins, però bueno... No vull cobrir un debat tampoc, perquè
0: se lo clavaré en un jaleo. Clar, i que cadascú té la seva opinió, té la seva visió, no? Però jo el que volia, ja ho has dit tu, no? que hi ha comentaris, al millor, en la teua història, que has escoltat, sí, que has escoltat tantes vegades que ja arribes a estar un poc, no sé si cansat, d'haver explicar per què molesta o per què no molesta, etcètera, no? O de vegades has pensat de, mira, paga la pena,
1: pues mira,
0: no
1: explicar-ho. Fija't, Miguel, que és el que estava comentant. En el meu cas, per exemple, quan jo veig que és una cosa molt natural, inclús hi ha gent, per exemple, que no vol fer clavar la pata, sí, i no vol dir-te alguna expressió perquè tu et sentis mal, sí, te fico un exemple. Jo soc negre, però a mi m'han dit morenito, m'han dit el morenet, m'han dit... A veure, al final la gent el que intenta és,
0: sí,
1: no sap a lo millor quina expressió gastar per no ofendre,
0: clar,
1: però a poc a poc estan enviscant-se ells soles. quan li dius a una cosa, jo soc negre, i es queden com... però acabes de dir que eres negre, sí, soc negre, no fa falta que me digues d'una altra manera, que m'aquilles d'una altra manera, no, és el que hi ha, no és insult. Evidentment, les paraules en estos casos tenen doble vara. És a dir, tu pots gastar una paraula que serveix per fer mal, o tu pots dir a un amic, eres un cabró,
0: exacte,
1: i pots dir a una altra persona, eres un cabró, molt males,
0: sempre,
1: i és la mateixa paraula.
0: Clar, és sempre de la
1: manera... La intencionalitat,
0: exacte,
1: i
0: molt bé.
1: És un poc això.
0: És molt interessant el que dius. I ara tinc una pregunta, perquè, clar, segurament t'ho han dit, perquè la gent que ja et coneix des de fa anys, no, però la gent que et coneix per primera vegada i tu, uh-huh, li parles directament en valencià, et sorprèn o no se sorprèn, o què dius?
1: Sí, totalment. És el que estàvem comentant. El primer, en el meu cas, soc optometrista, i el primer que entra pels ulls és el color, és la roba que portes, és en fi, entra tot pels ulls, no?
0: Sí, sí.
1: I clar, quan la gent em veu, i jo el primer que faig és parlar en valencià, perquè també considero que és una manera d'integrar-me i d'acostar-me a la gent. Jo crec que la gent, quan parles el mateix idioma, t'entén i veu que estàs integrant,
0: sí,
1: la gent està un poc més relaxada i vol, bueno, intenta veure un poc més allà que el teu color o la teva procedència. A mi personalment és el que m'agraden les llengües i això m'ha obert moltes portes i vamos, estic encantat de gastar el valencià com l'anglès, com el que toque. Al final és també per facilitar la comunicació, que a mi personalment m'interessa. Clar, la gent que entra per la porta, si jo no li facilite que s'exprese per explicar-me els seus símptomes i el que necessita de mi, vamos, no podria estar obert.
0: Totalment, però mira, i utilitzant tot el que has dit, com eres òptic optometrista, canvien el xip i ja et miren en altres ulls, pot ser, encara que siga un prejudici, no? Però no? Mm-hmm. Jo crec que sí.
1: Sí, és possible. Això és un exemple molt fàcil, és com si diguera... Messi i Cristiano són estrangers i l'altre, el meu barri també són estrangers,
0: clar,
1: no són evidentment, és humà, és una cosa molt humana i passa a tots els països, tots els pobles, tots els puestos.
0: Doncs sí, sí. Teníem moltes ganes de xerrar amb tu per aquestes coses i per més, perquè a més tens una història darrere que és molt interessant, que ja xerrarem un altre dia. Perquè crec que hi ha moltes coses interessants darrere de la història de Javier Macole, que és òptic, optometrista, ací a Ontinyent, i que avui l'hem convidat per a celebrar este Dia Internacional de les Persones Afrodescendents. Javi, moltíssimes gràcies, una abraçada molt forta.
1: Gràcies, Miquel.
0: Adéu, adéu. Arribem a l'una del migdia, arriba la informació i després més coses ací a l'Oi Poro i Ontinyent, Vaida Albaida.
2: Es la una, las 12 en Canarias.
3: Pedro Sánchez en Hoy por Hoy. Pedro Sánchez desvincula a Marruecos de la crisis en Ceuta y anuncia en la SER una visita de Felipe VI que no tiene fecha.
2: Hora 14. Con Javier Casal.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Es lo último. Lo avanza a esta hora la SER. Desde la entrada masiva en Ceuta se han producido 21 agresiones sexuales a mujeres y niñas en la ciudad autónoma. Todas ellas son migrantes. Mariola Lourido, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Casal. Las autoridades están muy preocupadas por el incremento de agresiones sexuales en Ceuta, sufridas por mujeres y menores migrantes, las más vulnerables. En este mes de agosto y hasta el fin de semana se han denunciado al menos 21, de las que 5 han sido violaciones, agresión con penetración. Datos que fuentes de la Fiscalía adelantan a la cadena SER. Las víctimas son todas mujeres inmigrantes, excepto un caso de un varón del colectivo LGTBI. 7 de ellas son niñas y adolescentes de entre 14 y 17 años. Se han denunciado también ataques sexuales en grupo cometidos por más de una persona y sobre los autores. Hay 5 hombres que están siendo investigados, 3 inmigrantes marroquíes, un español y un belga. El resto está sin identificar.
3: Es la noticia que adelantamos a esta hora aquí en Hora 14, en una mañana en la que todo, absolutamente todo, pasa por la entrevista de Pedro Sánchez aquí en Hoy por Hoy. El presidente del gobierno ha descartado la participación de Marruecos en el origen de la crisis de Ceuta. La cooperación con este país, ha dicho, ha sido inmediata e instantánea.
5: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
3: Y también con cierto tono de reproche ha asegurado Sánchez que Felipe VI va a visitar Ceuta y Melilla por primera vez desde que es rey, aunque no ha dicho cuándo. Tienen los principales titulares y la entrevista completa en cadenaser.com y en la app de la SER.
2: Hora 14, en la SER, con Javier Casal.
3: Javier Liébana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. El gobierno responde a Italia y España también prorroga otros 15 días los controles a ciudadanos procedentes de Italia en nuestras fronteras.
3: Javier Bañuelos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes. No estaba previsto que Interior tomase ya esta decisión, pero el anuncio de Italia lo ha precipitado. Una vez conocido que el gobierno de Meloni prorroga los controles, España hará lo mismo. El gobierno español ha decidido prorrogar durante 15 días más los controles fronterizos a los pasajeros procedentes de Italia que lleguen por mar o en avión. Hasta la fecha, recordemos, se han controlado ya a 12.337 pasajeros de 1.066 vuelos. Esos controles por parte de España se iban a mantener hasta el próximo 7 de septiembre, pero como decimos, se van a ampliar finalmente hasta el 21 de septiembre.
3: 1:02, otro de los focos informativos a esta hora está puesto en el Congreso de los Diputados.
6: Ahí está compareciendo la ministra de Infancia, Sira Rego, que ha dado el dato de que 700 niñas han sido ya identificadas en Ceuta y que se están encontrando a muchos menores de 13 años. Son casi 1.500 las niñas y niños que están siendo acogidos en los centros de protección, ha dicho Rego, a la que están criticando tanto el Partido Popular como Vox.
3: Sí, ambos están insistiendo a esta hora en que todos los migrantes, incluidos los menores, tienen que ser devueltos.
6: Además, es importante que el precio del petróleo está repuntando más de un 2% después de que Irán y Estados Unidos hayan intercambiado ataques por primera vez desde julio.
3: Es una tensión que se está contagiando ya a esta hora al resto de mercados energéticos. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes. Sí, el repunte de la tensión en Oriente Próximo añade presión a la cotización de los precios de la energía. El del barril de Brent, la referencia internacional del precio del crudo, sube cerca de un 3% ya esta mañana y se mueve en el entorno de los 90 $31, mientras el precio del gas natural se encarece casi un 5% por encima de los 70 euros el megavatio hora. Lo hace después de una escalada en los últimos días que lo coloca en máximos de los últimos 3 años. Esa incertidumbre internacional, sumada también a la expectativa de subidas de tipos, añaden dudas a las bolsas. El IBEX 35 se anota a esta hora un discreto 0,1%.
3: 1 y 4. Además, en Cataluña, la consellera de Educación acaba de comunicar el cese de su número 2.
6: Asegura que se debe a un cambio en el departamento, pero esto sucede justo después de la polémica en torno al informe PISA. Cataluña va a quedar fuera de este dossier que se realiza en septiembre y que mide el nivel educativo entre las comunidades.
3: Estamos en Barcelona. Soledad Domínguez, ¿qué tal? Buena tarde.
9: Hola, buena tarde. Se excluyó al 23% de los alumnos cuando el máximo permitido es del 5%. Ese es el motivo por el que los datos de Cataluña no son válidos. Desde el Ministerio se avisó hasta 7 veces a los técnicos de Cataluña cuando aún había tiempo de corregir el error, pero las alertas no llegaron ni a los centros donde se hacían las pruebas ni tampoco al despacho de la consellera. Por ese error se ha abierto expediente a 3 personas, 2 de ellas funcionarias, también un alto cargo, y para intentar pasar página y abrir una nueva etapa, la consellera ha anunciado el cese de su número 2. La Generalitat tiene otra piedra en el camino más inmediato. Los profesores han convocado huelga para el próximo martes, que es el primer día de clase para los chavales.
3: Esto es Hora 14, 1:05 p.m. Nos quedan los deportes. Sonia Luz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes. Hoy termina la 3ª jornada de Liga. Carrusel Deportivo con 2 partidos. Desde las 7:30, Getafe Osasuna. Y a partir de las 9:30 de la noche, Barça Rayo Vallecano, con rotaciones y con noticia azulgrana en forma de fichaje. Barcelona, Santi Ovalle, cuéntanos.
11: Nunca había visto una atmósfera tal cual jugando con el mejor de todos los tiempos. Se cayó el estadio cuando entró Novak.
10: Esa no es la voz de Santi Ovalle, ni siquiera la información. La noticia es que va a llegar firmado Gabriel Jesús, procedente del Arsenal, por un precio aproximado a los 10 millones de euros. El mercado que empieza a dar los últimos coletazos de la mañana ya oficial, el futbolista del Racing, Sergio Martínez, al Real Madrid, que ha pagado su cláusula de rescisión, pero hay más cosas, por ejemplo, tenis. Hoy atentos al debut de Carlos Alcaraz en el Abierto de Estados Unidos. Ha caído Djokovic en primera ronda, y el baloncesto pues va de selecciones. La masculina juega a las 6:00 p.m. contra Grecia, partido de clasificación para el Mundial, y la femenina viaja hacia el Mundial, que comienza el día 4 en Alemania.
3: Bueno, Líbana, termina el mercado de fichajes, pero la SER, claro, salta a la vista, ¿no? Estrenamos temporada.
6: Claro, es que el verano ha estado cargadito, tanto en el mundo del fútbol como aquí de noticias. No nos hemos aburrido en tu ausencia y no nos vamos a aburrir porque empezamos a tope.
3: Tenemos, por cierto, nombres para la nueva temporada de Borrasca.
6: Sí, mira, tú has desvelado la A a las 12, no sé si te acuerdas, es Adam. Y yo te voy a contar la B, venga, ¿qué es? ¿Cuál dices?
3: No lo sé, porque si es chico la primera, tiene que ser chica la segunda.
6: Pues muy bien, Bruna. Después van Charles, luego Diane, luego Eric. Bueno, van muchas. Hoy bajan las temperaturas en el norte, pero hace sol, como aquí en la SER, en prácticamente todo el país.
3: Y van a subir, Líbana. Venga, te escucho a las 2. Venga, a las 2 regresamos aquí en Hora 14.
2: Hora 14, en la SER.
12: Nacer, Comunitat Valenciana.

0: Ràdio Ontinyent, Cadena 7. Hoy por hoy Ontinyent baila el baila. Miguel Coy.
1: Una del migdia, 7 minuts. Continuem en directe en este Hoy por Hoy Ontinyent Baida al Baida, iniciant temporada en el 31 d'agost de 2026. El calendari és molt important per a la notícia que anem a tractar i el tema que anem a tractar en els pròxims minuts, perquè el calendari concretament de la verema d'enguany ja no és tan fiable com abans. Per què? Perquè enguany la collita de la denominació d'origen València va començar el 3 d'agost, uns 15 dies abans del que era habitual. Les altes temperatures de juny i juliol van accelerar la maduració i van obligar les bodegues a entrar abans a les vinyes. Malgrat l'avançament, això sí, el raïm presenta un bon estat sanitari i les previsions apunten a una collita més abundant. A la zona dels Alforins, integrada dins de la subzona Clariano de la DO València, es calcula un increment pròxim al 25% respecte de l'any passat. Ara falta saber si més raïm significa necessàriament una millor campanya i com acabarà notant-se aquest estiu tan calorós quan el vi arribi a la copa. Volem observar la verema des de la vinya i la bodega, però també, per què no, des del restaurant, on el vi acaba trobant-se amb qui se le veu. Ens acompanya en Rafael Cambra, ja sabeu, de bodega Rafael Cambra, ens escolta allà. Rafael, què tal, com està, Rafa?
2: Bon dia a tots.
1: Benvingut al programa. I també està amb nosaltres Ximo Prieto, que és sommelier de la cuina i impulsor del projecte vinícola de Finca al Port. Ximo, què tal? Molt bon dia, com estàs?
3: Hola, molt bon dia.
1: Benvingut al programa de nou. Mireu, això va passar el mateix fa un any, però abans, o sigui, després, una setmana després del que estem ara. I jo dic, si s'avança la verema, jo també m'avance al mateix que va fer l'any passat. I així estan Rafa i així estan Ximo. Rafa, comença per tu. A veure, es parla d'una verema 15 dies més primerenca del que és habitual o el que era habitual. Quan vau començar vosaltres i fins a quin punt heu hagut de modificar el calendari que teniu previst?
2: Nosaltres vam començar el 17 d'agost, antes que mai. Jo recordo, este any fem la verema número 25 i agost era ocasional, era normal veremar, era una excepció, has començat algun dia, però ara és ja algo, com has dit, usual, no? Ara ja portem ja 15 dies. En fi, mostrem que les festes, no? Antes fem les festes i després la verema, ara ja estem ja liats tots en tots.
1: Clar, és que canvia absolutament tot. Estava parlant amb Ximo abans de fora de micro, que trenca tota la planificació, Ximo, que pugues tindre. En el vostre cas, Finca al Port, com està sent? Com ha afectat aquest avançament?
3: Bueno, a veure, nosaltres som res, el nostre és molt poquet, són 7 hectàrees que estem recuperant, que a més donen molt poc rendiment, i bueno, ho fem en col·laboració en Filoxera, és un celler de Fontanars, molt petit, però bueno, el nostre, bueno, s'ha adaptat, hem corregut i tal, però jo trobo que cellers ja més grans, com per exemple Rafa, o com celler del Roure o tal, pues sí que estaran veient-se un poquet apurats. Jo, bueno, parlava amb Pablo de celler del Roure, me dia que ostres, que tenen que entrar un munt de raïm, perquè és que estan avançant-se totes, les primerenques i les més tardies també estan avançant-se, van a solapar-se.
1: Clar, perquè això passa, no, Rafa?
2: Però i també és el que passa, que és que tenim una verema a mà important, no és el mateix veremar a mà, o sigui, el treball físic en setembre que en agost, a més per llei no podem veremar a partir de 37 graus en el camp, no? I llavors, clar, en setembre era una verema més, és una verema més fàcil, més benèvola el temps. Agost és dur veremar, és molt dur. Veremem de fet des de les 6 i mitja a 7 hasta la 1, no podem més per el tema del calor, és un inconvenient total.
1: Ostres, clar, això no ho havia pensat jo, però és que, evidentment, si s'avança tens que menjar-te el calor.
3: I anarem en cuidado, perquè els processos els has de fer més ràpid, perquè bueno, la calor fa que tot comença més ràpid i...
1: Clar, això jo volia saber, vos pregunto els dos, i que parli el que vulgui, com afecta exactament la calor al raïm? De quina manera afecta al raïm?
2: La calor afecta, per ficar un exemple, quan estem quan fa sol, ens fiquem un sombrero, no? En les zones molt càlides la gent va tapar sempre de blanc, no?
1: Sí.
2: El raïm, quan fa molta calor, el que fa és per on respira, que són els estomes que estan en la fulla, es tanca, no? Perquè, claro, vol protegir-se, vol guardar la uia. I si tanca, molt es bloqueja, no fa la fotosíntesi, que és el que li permet maurar, guanyar en sucres. Entonces, clar, el raïm es queda parat. Pareix que quan més calor, més grau. Pues a voltes, no? La gent és el contrari, no? A voltes, en ixe calor, tanca la planta es protegeix, no? I ara quan plou, que gràcies que va ploure el dijous de l'Alardo, i ara està fent ja nits fresques, que està donant-nos un valor d'oxigen perquè la planta acabi de maurar i està responent bé, però, claro, el divendres tenien fontanars 10 graus, per la nit, o sea, i ha plogut en el dia de l'Alardo, que ha vingut molt bé per acabar de maurar, no?
1: Clar, perquè jo ho entenga, la calor pot fer que el raïm acumule sucre ràpidament, però
2: claro,
1: això no significa que tota la maduració avança al mateix ritme, no?
2: Correcte, diguem que una calor prolongada, no? Normal, en dies de calor i nits fresques, pues va poquet a poquet maurant, és l'ideal. Però, claro, ixe calor en nits càlides, que la planta no descansa, sempre està tancaeta, no? Pues això és el que no és bo perquè la para, no? La planta la para, no? I fa un mecanisme de defensa, no? I és el que no és bo. Però ja el dia de l'Alardo va, en fi, això ja que va molestar un poquet per l'entrada de bandes, a moto va venir molt bé per 20-30 litros per carregar-se d'energia i després les nits fresques que estem tenint des de la setmana passada, no? Este matí feia 15 graus en tinyent, o sea, està molt bé, està refrescant.
1: Quina meravella, que també t'ho dic, que ja tenien ganes, no només el raïm, jo també tenia ganes de que arribara un poc la fresqueta o la frescoreta. Però, Ximo, tu des de la meua ignorància més absoluta, tu que tastes i selecciones vins, per exemple, per a la cuina, tu pots detectar que el raïm procedeix d'una anyada especialment calorosa en el producte final?
3: A veure, sí, n'hi ha indicadors que el diuen que l'anyada ha sigut càlida. Sobretot el grau d'alcohol és molt important, i després l'acidesa, no? Seria un poc un mix de les dues coses, no? Si hi ha hagut un any molt càlid, pues, bueno, això resumint-ho molt, no?
1: Sí, sí, no,
3: molt,
1: clar.
3: Un any molt càlid, pues, puja el sucre i baixa l'acidesa. Entonces,
1: vale.
3: Resulta en vins que són un poquet més i pots jugar en ixa verema més pronte, però tal volta ixa verema més pronte te dona la maures dins del raïm, però la pell es queda un poc tirant. És un poc complicat. Ja, ja. És molt, molt càlides. I estem... Bueno, això Rafa vos podrà parlar molt, molt més que jo, però jo crec que això, quan ja creus que saps algo, el ve un any aixina i te desmunta tota la paraeta, perquè a més cada varietat reacciona d'una manera.
1: Rafa, per al·lusions.
2: Sí, no, és de veres el que dicim. Jo dic un punt més empíric, però és aixina. No, menos mal que va ploure en primavera,
1: ja, ja.
2: No? Que la planta l'ha pillat un poquet en sao el terreno, no?
1: Sí.
2: Perquè les pobretes, així és seca, estem en un seca estricte tot l'estiu, el que han tingut que suportar, no? També li dona valor a la vinya. La vinya és la que és capaç de créixer en aquest entorn, no? Que tenim mediterrani, sec i estos. També el que estem observant és que, per exemple, en zones del nord, en Bierzo, Rioja, estan bé també, o sea, que no estem pitjors tampoc, o sea, quizá són molt resilients de molts anys que han suportat períodes de sequia i ara estem en una posició un poquet igual, un poquet millor, però bueno, és molt preocupant el que ha passat aquest estiu.
3: Sí, sí, jo ja fa uns anys parlava amb un amic que ell és alemà i i fa vi en la zona de Mosela, i ja fa anys, ja estius de fa 5-6 anys que han sigut molt calorosos, i em deia, és que estem passant, hem tingut 3 dies seguits per damunt dels 35 graus i no sabien què fer, estàvem,
1: clar,
3: o sea, no sabien què tipus de viticultura aplicar, perquè es pillava molt, el que diu Rafa, nosaltres sí estem un poc més acostumats, també mos està fotent, però estem un poc més acostumats. Ells en Bordeus han començat a segur la verema més temprana des de que es tenen registres.
1: Clar, acostumats perquè s'està repetint, s'està consolidant en el temps, vull dir que arriba un any que s'avança, l'any següent s'avança, torna a avançar, i així al final, com deia Rafa al principi, doncs ja és com més usual que s'avance tot, però és com diga aquí, a la fuerza orca, no?
3: Pues sí, sí.
1: és el que hi ha. Rafa, deia al principi, he llegit que a la zona dels alforins es preveu un augment de producció pròxim al 25%. No sé si això coincideix amb el que estàs trobant tu a les teues parcel·les.
2: Sí, però és un dato un poquet... és que venim de 3 anys de sequia, de 2 anys de sequia molt forta i uno menos sec, però sec. Entonces, és un dato un poquet... Sí, però és molt optimista, però és perquè venim... La comparativa és fa en anys que han passat molt... Vamos, anys molt roïns, eh? O sigui, estarem en una mitja... diguem, una mitja històrica normal, no?, de la zona. No un 25 respecte a una mitja normal, sinó que estem en una collita normal. Sí. El problema ha sigut és 2 anys anteriors o 3 que hem sofrit una sequia brutal, no?, i això és un poquet lo que indica aquest augment, no? Sí. I també jo volia afegir que fa, Ximo se recordarà que fa 15-20 anys, aquestes varietats com la Forcallà, l'Arco, les antigues d'ací, que eren molt tardies, que els majors es queixaven perquè venien a Tossans a voltes, no? Quan hi havia danes i ara resulta que han passat de ser, encara han passat, ha resultat de ser anecdòtiques o romàntiques a ser imprescindibles, perquè, claro, aquestes sí que estan en una posició molt bona de maurar, estan encara en li queda encara 15-20 dies per replegar-se, o sigui que el que teníem antes, un poc el que hem heretat de varietats així antigues, està donant-nos un valor d'oxigen front a este clima, no?
1: Fixa't, que són les coses, eh? Quan no t'ho esperes. Clar, no t'ho esperes.
3: És que el Chardonnay estava veremant-se el dia 3 d'agost.
1: Clar, és que és brutal. És
3: una barbaritat. Entonces, tenim que anar a això, les varietats autòctones nostres, el Tortosí, el Trapadell, no sé, les Malvasies, bueno...
2: Correcte. És un poquet a poquet.
1: Clar, jo estava pensant, us estava escoltant i estava pensant tot el rato, necessite que algú dels dos, o els dos, o entre els dos, perquè estem parlant de l'oratge tot el temps i això que s'està avançant, però quin seria el clima o l'oratge perfecte o l'equilibri perfecte per a que siga una verema bona o una anyada bona? Vull dir, que ha dit Rafa abans, menos mal que en primavera va ploure. Saps? És que com... Perquè jo crec que és una acumulació de tot, no? Quin seria per a tu, Ximo? I després li pregunta a Rafa, o què? Afegis el que vulguis, Rafa, com vulguis.
2: Sí.
3: Vale, a veure, jo, com ha dit Rafa, una primavera plujosa que deixa bona saó, perquè després, clar, tampoc és massa bo que plogo durant l'estiu, perquè afavorís les enfermetats i tens que fer més tractaments i tens més risc d'això, de fongs i d'històries. Uh-huh. I després, pues, bueno, que faci un estiu, pues, sí, calorós com ha fet tota la vida, però que a les nits refresque. Això crea un balanç entre eixa maduració i que es mantinga eixa acidesa, no? Uh-huh. Entonces, maura, però al final l'acidesa saps que és molt necessària perquè si no és... Si perdem l'acidesa, se mos queden vins pesats en boca. Vale? Pesats en boca. Encara que no tinguin un alcohol molt elevat, si perdem l'acidesa... Entonces, bueno, això seria un poc lo ideal. Una primavera plujosa, després un estiu que siga calorós i que refresqui les nits. Això és un resumen molt resumit. Rafa, suposo que vos podrà...
1: Rafa, per favor.
2: No, a partir d'ara, a partir de l'època que estem ara, pues això, nits fresques... perquè ara són més curts els dies també i ajuda, i després dies que sí, a migdia que faci caloreta, però seca i ja està, però sobretot l'important és que no se'n vaya per damunt de 35, no? Que es queden 31 i mig fresques, no? Això és el que avui ja tenim, ha plogut el dia de l'Alardo i ja està bé, està el raïm ja prou bé de... En fi, això és el que uno vol, però bueno, sempre el temps és lo... Al final, si ve una dana serà el pitjor, una dana d'estes que ve 3 o 4 dies de folklore, això és com complicat. Això és complicat.
1: M'ha agradat molt l'eufemisme, 3 o 4 dies de folklore.
2: Folklore
1: negatiu. Com es presenta la campanya, Rafa? Com veus tu la campanya? Sincerament.
2: Home, jo crec que estem de canvi, estem per un consum un poc més de blancs que de tintos, blancs i rosats, està notant-se una cosa que pensàvem sempre que nosaltres érem més de tintos.
1: Sí.
2: Escoltant un poquet al mercat i també un poquet elaborant, coneixent les varietats i intentant-ho fer, estem i després també estem observant que el consum de vi en general està baixant per moltes raons, però bueno, en fi, no vaig enumerar-les així, però sí que n'hi ha que ser positiu que la gent, el vi de qualitat, sí que està consumint-lo. O sea, entonces igual tenim que passar a menys superfície i, o sigui, a menys quantitat de vi. Espanya és un productor, té 900.000 hectàrees de vinya, va tindre fa 20 anys 1.600.000, pues igual tenim que estar en 600, no sé, jo no sé tampoc. Però crec que tenim que baixar un poquet la producció, anar un poquet menys i en general, dic en general, i fer un vi bo, perquè la gent sí que el cap de setmana o en algun dinar o en els dinars sí que, però el dia a dia no podem, o sigui, el dia a dia el vi de quantitat pues té que anar a menys, perquè és així, no som, és una altra societat la que estem vivint ara, no?
1: Estàs d'acord en el que està dient Rafa Chimo?
3: Sí, el consum ha baixat en general i, bueno, però sobretot el de negres, no? Els blancs ha pujat prou el consum i així, pues, bueno, estem... Però jo crec que la gent en tota la zona ha anat adaptant-se i s'ha anat plantant més blanc i més blanc de varietats autòctones, que és lo xulo. I crec que això, que sí, el consum general ha baixat, però ha pujat el de blanc i ha pujat el de vins de qualitat. La gent, a lo millor, pues, beu un poc menys, però quan beu vol un bon vi.
1: I el vostre vi, Chimo, el Mitger, com ha anat l'experiència després de ja tindre-lo, que la gent ho prove, com ho ha sigut això?
3: Pues bé, a veure, jo sempre dic que estic content, ha tingut una bona acollida i que jo no tenia expectatives tan altes, El vi, pues bueno, a pesar de ser... Perquè per tot això que estem parlant, sí, quan nosaltres vam entrar en la finca al port, allí el que n'hi havia era això, 7 hectàrees de tempranillo totalment abandonat, que ja va que recuperar-lo, però, claro, n'hi havia gent del camp que em dia: Chimo, arranqueu ixa vinya i planteu-la de nou, que guanyareu temps i diners. Però jo no em feia la idea, no? De, ostres, arrencar una vinya de 30 anys sense haver fet un vi, i bueno, a mon pare també li feia molta il·lusió.
1: Ja. Yeah.
3: Pues bueno, mon pare va arribar...
1: El Mitger, efectivament.
3: I ell va arribar a tastar-lo, el va arribar a tastar en de les barriques i tal, sí. I s'emocionava, i bueno, si ara en lo exagerat que era ell, si el veig ara embotellat i tot, dit a Rafa, no? En lo exagerat que era mon pare,
2: sí,
3: estaria... Uf.

0: da Vinci, això. Està més bo del que jo m'esperava.
1: Rafa, tu estàs del 24, com diu Ximo, el Michel. Sí. I què tens que dir? Vinga, va, ara que no t'escolta.
2: Sí. No, està bé. Està... A més, té un component sentimental molt fort, entonces clar. Sempre això, quan obris... No, però tinc que dir que està molt equilibrat, està molt bé, està molt bé.
0: Jo sempre dic que la gent està veient-lo sense casera, o sea que...
1: I això és pas dos, jo crec que ho hem comentat, sobretot crec que l'ha comentat Rafa en algun moment, però si la Verema continua avançant-se, vull dir, si ara l'any que ve s'avança un poquet més encara, jo no sé si pot arribar un moment en què no siga suficient collir abans, vull dir, hem de fer canvis, o hauríem de fer canvis, introduir en les varietats, el cultiu, no sé, què hauríem de fer? Ho heu pensat, Rafa?
2: Per exemple, Torres, Bodegas Torres en el Penedès està menjant-se cap a Pirineus, no? O sea, pues zones més altes.
1: Exacte.
2: Així nosaltres ja estem altets, però clar, no tenim zones cultivables més altes, no? Seria un drama, eh? Perquè clar, sí que dius, jo què sé, papa, ves més a l'interior, però ja estem en Fuente Álamo, té que ser terrenos que ja no són València, no? Però, no sé, Aitana, Alacant, però així, terreno cultivable, no podem anar a Sant Esteve a plantar vinya. O sigui, és un... No sé, sempre té que... Quan, a voltes jo, quan estava també en l'època de sequia, no veies així del túnel, no? Jo què sé, tenien que... Per això és important que, quan parlem de reciclar, quan parlem de cuidar el medi ambient, que cada uno la seva parcel·la la cuide, perquè puntet a puntet, no? Tenim que millorar això tots, no? O sigui, no és una... Jo que no són polítiques de grans decisions, sinó que cada uno tenim que mirar la nostra parcel·la i intentar millorar-la. I, en fi, no sé, espero ser optimista.
1: És que al final que la suma de xicotetes accions fan una gran acció, no? Sempre s'ha dit,
2: Correcte. Sempre
1: s'ha demostrat. Correcte. I crec que està ahí, es posa damunt de la taula. Estàs d'acord amb el que contava Rafa, Ximo?
0: Sí, sí, jo trobo que, bueno, sobretot per lo que hem comentat abans, que el tema de les varietats autòctones que Exacte. Ja venien preparades per aquestes coses, pues ara són més necessàries que mai.
1: Mai.
0: I aquestes varietats que diuen, ostres, que estem veremà, no? Quasi en novembre, tal, ja... Doncs eixes ara les veremaràs a finals de setembre.
1: A finals de setembre, exacte.
0: I en un grau i en un això, pues raonable. Les varietats tempranes, pues tindrem que anar a poc a poc substituint-les i al final el dones compte, jo sempre dic que la gent d'abans tenia molta... No tenia tanta tecnologia, però tenia molta sabidoria. Entonces tenim que anar un poc a...
1: L'equilibri, no? L'equilibri entre les coses.
0: Mirant més darrere que...
1: que endavant. Sí, sí. Anem acabant ja, va, però vine, Ximo, ja que Rafa ha parlat bé del Miguel, tria un vi de Rafa que digues, Miguel, avui tens que provar este. Bueno, Miguel, el que estan escoltant, vull dir que no...
0: És que Rafa...
1: No digues tots, va, no sigues ben...
0: Però a mi m'agrada molt el Casa Boscà... Bueno, el Casa Boscà no, el Casa Sossegada.
1: Vale.
0: I després el blanc, el nou, l'últim blanc que ha fet...
2: El Mallaura.
0: Està boníssim, a més una combinació també molt xula, una varietat forània, vale, perquè és Chardonnay i Verdil, no?
2: Uh-huh. Malvasia.
0: Chardonnay i Malvasia.
1: Tranquil, Rafa, Ximo no tornarà, tu no et preocupes que Ximo no tornarà.
2: Ja no vol.
0: Vinc de 3 setmanes de vacances i que ha estat fent el gos perquè no ha fet res, ha estat
2: en festes.
0: La veritat que ha estat en casa de dels meus sogres i no ha fet res, no ha pegat, o sea, ha estat de veritat que unes vacances que feia molts anys que no feia algo així. I ha estat ahí molt desconnectat. Sí. Però bueno, els vins de Rafa.
1: Ahí està.
0: Però sobretot això, els vins en el Sossegada, perquè és un mix de varietats autòctones, el Llaura Nou, que fa aquesta combinació, i bueno, i els clàssics, el Rafa Cambra 1, perquè ell té el Rafa Cambra, jo sempre li feia la broma que el dia que jo ferà un vi, perquè té el Rafa Cambra 1 i el Rafa Cambra 2, dic, ara quan jo traga el meu vi es dirà Rafa Cambra 3. Que no descarte,
1: T'anava a dir, ves en cuidao, perquè este ho fa, Rafa.
2: Este ho fa, el Miguel ho fa.
1: Que moltíssimes gràcies als dos.
2: Gràcies a vosaltres, Miquel, per contar a tot vosaltres.
1: Sempre és un plaer parlar i xerrar d'aquestes coses amb professionals com vosaltres. I a mi, doncs és que jo que sóc un ignorant, com he dit al principi, al final acaba entendent un poquet, però no, ara ja sé d'algunes varietats.
0: No, nosaltres tampoc.

0: Ho entenem molt, eh?
1: No, però, no, però doneu el pego, saps?
0: Doneu el pego.
1: Rafa Cambra, moltes gràcies. Adéu.
2: Gràcies. Bon dia.
1: Ximo, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a tots.
1: Adéu.

0: Bon, al principi del programa La Picaeta ja hem comentat que, bueno, tindrem algunes novetats esta temporada en el programa, noves veus que aniran apareixent al llarg d'esta setmana i de la següent setmana i dels pròxims dies, perquè anem a poc iniciant la nova temporada. És igual que el temps d'adaptació dels xiquets quan arriben a l'escola, saps? Tu vens 10 minuts el dimecres, 5 el dijous i el divendres no vens. Bé, nosaltres igual, però hem de vindre tots els dies a fer el programa, però els col·laboradors aniran arribant, els nous. Els que tenien la temporada passada hem pensat molt. Continuen o no continuen? Pues clar que continuen. I una de les persones que continua amb nosaltres, si escoltàveu el programa la temporada passada, reconeixereu la sintonia, és Clara Soler per a parlar d'intel·ligència artificial per a tots els públics. Clara, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Tu no faràs adaptació a l'escola, eh? No són 3 minutets i te'n vas, no.
1: Ah.
0: Tu ja estàs adaptat perfectament, sí, al mitjà,
1: sí,
0: a esta... a este estudi, a mi, a tot. Així que...
1: Al micro,
0: tot.
1: A la IA.
0: Que adaptació, no faràs adaptació, sinó seràs despedida.
1: La setmana passada, quan vaig entrar a treballar, sí que vaig fer adaptació.
0: Ah, sí? Com ho fas fer? Com?
1: En vez d'alçar-me a les 6 del matí i posar-me a treballar o anar a caminar i després, en seguida, posar-me a treballar a les 7 i mitja, em vaig alçar a les 7. I ja va ser l'adaptació.
0: Sí, quina adaptació mal guapa,
1: El dilluns.
0: Tinc una pregunta per a vostè, si vols dir-ho,
1: Sí.
0: Com és un dia d'una persona que treballa amb intel·ligència artificial o parla d'intel·ligència artificial pràcticament tot el dia? Vull dir, se té que alçar a les 6 del matí perquè sí? Perquè si no, seria intel·ligència en altra intel·ligència, o com és això?
1: És que a mi m'agrada alçar-me... Bueno, no és que m'agrada...
0: Sí, del matí.
1: A mi m'agrada alçar-me matí per poder,
0: o
1: fer
0: deport,
1: sí. Vale. O fer deport, deixar a passejar, o estudiar, o jo, clar, llisc molt sobre intel·ligència artificial, sobre màrqueting, tinc que estar al dia. Pues mal ser matí per poder aprofitar el dia.
0: A mi sempre em pareix un poc... una paradoxa.
1: El què? El ser de les 6 del matí?
0: No, també, però el... No, jo... Però el tindre que llegir sobre intel·ligència artificial, vull dir, no hi ha una intel·ligència artificial que ho faça per tu?
1: Que m'ho conte ja directament.
0: Instal·la'm la intel·ligència artificial.
1: Però jo, a vegades ja ho hem parlat, no?, que estic subscrita, o, per exemple, sí que li tinc posada una tarea a ChatGPT i tots els dies a les 8 del matí em fa un resum de les notícies més importants d'intel·ligència artificial.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Val. Perfecte. Doncs tornem esta temporada amb esta secció. Compte'm, què vas a fer?
1: A veure, anem a parlar, conforme vam parlar la temporada passada, com bé has dit, de ferramentes, d'aplicacions, d'empreses que utilitzen intel·ligència artificial... farem entrevistes, però vull incorporar, a veure si t'apanya la idea, incorporar uns debats.
0: Debats?
1: Sí.
0: Debatir?
1: Debatir, perquè com tu eres un poc discutidoret.
0: Gràcies, Clara. Fins una altra ràdio. Sí, no, però tens raó, sí.
1: Pues,
0: bueno, discutir, però no en tot. No,
1: però t'agrada... No eres discutidor, no. Però t'agrada preguntar, t'agrada saber, que és normal.
0: I moltes vegades he de dir que jo faig abogado del diablo. Això sí que és...
1: Correcte, però t'agrada estirar del fil de lo bo de la IA i lo roïn de la IA.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, m'agrada.
1: Pues algú que parle d'un tema en concret, com per exemple la salut i la IA, o no sé, la música, els drets d'autor, els periodistes, els escriptors, vull dir, portar gent que estiga a lo millor a favor i tu pugues debatre sobre este tema.
0: Sí. Jo, sobretot,
1: o sigui,
0: a mi el que... M'agrada molt la proposta, perquè a mi, sobretot, el que més m'interessa és saber per què hi ha gent, i a lo millor tu estàs en aquest equip, que és com... molt team IA, vull dir, molt fanàtica de la IA, és sí a tot en la IA. I jo tal volta estic en el bàndol
1: contrari.
0: no tan fanàtic, però en el bàndol contrari. Perquè, o sigui, ens hem cregut això de la IA, però a pies juntilles, saps? I és de, si la IA ho diu i ho fa, és perquè és bo. Jo ahí tinc molts dubtes, per això...
1: Claro, sempre... no és que sigui bo.
0: A més que està canviant la manera de viure, sí, el correcte, dia a dia. De viure. Ja no de treballar, de viure.
1: Tu, per exemple, aquest estiu l'has gastat? L'has utilitzada?
0: Aquí.
1: A la intel·ligència artificial? Aquí va ser?
0: No.
1: No. És que per a solucionar...
0: Bueno, igual i no m'has
1: assabentat. I ara no te'n recordes, no? Però almenys no te'n recordes, però per a solucionar xicotets problemes. Jo ja el vaig comentar...
0: Xicotets problemes, ja estem.
1: Temporada... La temporada passada ja el vaig contar que ja no buscava en Google. Jo directament me'n vaig a buscar qualsevol cosa a la intel·ligència artificial. És que em fa molta gràcia que tragues el paper i la llibreta i el boli.
0: Sí, perquè jo anote...
1: No, vuelta al cole.
0: No, clar, perquè és que vaig anotar una cosa perquè no se m'oblide.
1: Vale, pues, a veure, jo ja no busque en Google. Jo quan vull saber algo, li pregunta a la intel·ligència artificial perquè vull que m'ho explique, no vull que, o una definició d'una paraula o què significa això, o estem debatint en els amics, no? I això que fèiem abans de buscar quin és el nom d'eixe actor o quina edat té eixe actor o quines pel·lícules ha fet eixe actor, no? L'altre dia va sorgir en una conversa. La intel·ligència artificial fa un xicotet resum o m'ho explica d'una forma que jo per mi resulta més fàcil, per exemple, el significat d'una paraula, no?
0: Però en Google ja també és el mateix.
1: Claro, però també té modo IA.
0: No, tu ara en Google poses no sé què i tens el primer que tens...
1: El modo IA. Vale, vaig a posar-te un altre exemple, vale? Sí, però tens modo IA. Però tens que anar a modo IA de Google. Per exemple, este estiu al meu sogre li s'estropea el mòbil, vale?
0: Sí.
1: I no li funcionava, no li se carregaven les aplicacions, no? Bueno... un Android, que jo no sé molt bé com funcionen perquè sóc més de la pometa, li vaig preguntar directament a ChatGPT, mos fa això en el mòbil, com ho solucione, perquè ja li he pegat 40.000 voltes a l'Android. I me ho explica en tots els passos. De l'altra forma, a lo millor en Google mig un vídeo de YouTube d'un tutorial que m'explica com fer això, després un altre vídeo o un article... No, tu, me vaig a ChatGPT, li dic el que em passa i em diu entra en ajustes, ves a no sé on, fes no sé què, vale, he fet això i no pareix, vale, doncs anem a provar per un altre camí i te ho conta i te ho explica d'una forma que al final, encara que vaig tardar una hora, l'ho vaig solucionar. Apagar i encender.
0: Clar, sí, sí, no. Canvia el mòbil. Compra't un altre. Al final la conclusió va ser compra't un altre.
1: Claro, ja no sé, ja no, instal·lacions d'aplicacions que ja no s'actualitzen i aquest tipus de coses, però al final vaig aconseguir fer-lo funcionar. Pues en Google, per exemple, va dir que vaig provar en un o l'altre i Google en dia, mira este vídeo. No vull mirar este vídeo. Vull que em digues els passos i jo aniré fent en este passos, per exemple, no? O aprendre, o preguntar-li coses, o sí que li he preguntat, que ja ho vaig parlar així un dia, tinc que comprar-li menjar al gat, que és un poquet especial i no n'hi ha en qualsevol tenda. Busca'm en quina pàgina web està més barat. I em fa una recerca de la pàgina web en aquest moment, esta setmana, està més barat.
0: Però això és una cosa que puc entendre...
1: És un buscador, com a buscador,
0: i
1: no?
0: I comprenc que, per exemple, per el tema de comparador de preus, el tema de aconseguir l'oferta més saps, que no encerta sempre, però jo he provat i després... dona igual. Igual és que la meva IA és un poquet més burra, i que és normal, perquè sóc jo. Ahir no em pareix mal, però jo crec que has mencionat abans, tema tutorials, és que jo crec que el tutorial és el principi del mal, vull dir, perquè jo sempre he dit clar, que el do-it-yourself està sobrevalorat, sobretot perquè per culpa d'ixe do-it-yourself i aixos tutorials i el, no, jo aprendré a fer-ho, la gent es queda sense treball. Hi ha gent que treballa donant consells o arreglant mòbils o fent aplicacions o, és que ara som tots mestre de tot i no sabem de res. Ja està, no tinc... Vols debatir?
1: No, me'n vaig a ma casa.
0: No, és que, per exemple, no. Tenia l'exemple que ha notat així,
1: sí?
0: Que és una anècdota i és una tonteria, però, per exemple, una persona em va dir, d'ací, d'on tinguent, el tema de la recollida de residus.
1: Uh-huh.
0: Perquè saps que cada dia recollen, saps? Es recull pues, orgànica, paper, plàstic, tal, no sé què. I jo dic, no, però el plàstic no va a això. Per exemple, eren les càpsules de cafè. No, les càpsules de cafè van a l'ecoparc. No, al groguet. Dic, no. És que ChatGPT m'ha dit que sí. Val, pues pregunta a ChatGPT una otra vez. ChatGPT es va a engañar.
1: Claro.
0: ¿Por qué? Porque a València hi ha un conveni amb el Consorci de Residus de València en el que sí accepten les càpsules de cafè al contenedor groc. Así no. Vull dir, és que ara tot és ChatGPT, no? És que m'ho ha dit ChatGPT.
1: Ja, però m'he explicat moltes vegades...
0: Hosti, estàs enganyant, che.
1: M'he explicat moltes vegades que no té la veritat absoluta.
0: Correcte.
1: Que és una ferramenta, un software que busca informació i que ens dona informació, però d'una forma més detallada, completa una frase, ¿vale? En la informació que té, el completa les frases i el completa segons el context que tu li dones. Quan la informació siga més genèrica, sí, o més acertarà. Quan la informació siga més específica
0: més concreta,
1: i
0: clar,
1: més concreta, ell té menys informació. D'on traure-la? De pàgines web, d'entrevistes, de blogs, de lo que siga, i li costarà més. Lo que n'hi ha que fer... Ui, per exemple, jo li he fet una pregunta i m'ha dit, Clara, no ho sé cert i no vull... Ja sé...
0: Mira, que bonica ella.
1: Clara, no ho sé cert. I com tu m'has dit que no me ho invente...
0: Molt bé.
1: Vale? No t'ho puc dir, o no t'ho puc fer, no t'ho puc dir. Dic, vale, perfecte. Mira, repassarem altra volta aquest tipus de coses de com personalitzar-la, dir-li que si no sap, no se ho invente, perquè si algo no ho sap cert al 100%, se ho inventa, perquè ella el que vol és contestar-te. Contestar-te, perquè no vol quedar-se callar. T'ha de contestar. Què fa? Se ho inventa.
0: La última sempre la IA.
1: Correcte. Cuelga tu.
0: L'última la IA sempre. Bo, per això jo no entro bé. No entro bé ahí.
1: No entro bé.
0: Però bo, no, està bé, perquè jo crec... I ara és de veres, que jo pareix que me pot ser dir m'enfade, però no m'enfade. Vull dir que...
1: No, si t'enfades me'n vaig. ¿M'entens? Me llevo la IA y me voy. Come el pulpo. Come.
0: Si ho arribi a saber, m'enfade de veritat. No, però sí, esta secció naix per això també, perquè jo tinc postures que segurament la gent que està escoltant també la tinga, o no, o tot el contrari, no? Que si diuen, pues jo l'utilitzo, Miguel, calla en la boca perquè a mi va molt bé. I a mi em pareix perfecte, però per això creem esta secció i mira, molt bé, que enguany puguem debatir de diferents coses que tenen a veure amb la IA. I hem de fer un repasset de com crear perfils de ChatGPT, etcètera, etcètera.
1: Sí, sí, sí. Saps? Farem primer nivell usuari, per un amigo, nivell usuari, començarem per un poquet per baix, per si n'hi ha gent que abans no ens escoltava.
0: No, nivell Miguel Coll.
1: Gent que ha començat a escoltar-nos ara, farem un nivell bàsic i després anem pujant de nivell.
0: ¿Vale? Fantàstic, cada dilluns estarà així, sempre que puga, Clara Soler, amb esta intel·ligència artificial per a tots els públics. Clara, gràcies per voler estar una temporada més amb nosaltres.
1: Gràcies a tu per contar-me.
0: Gràcies.
1: Adéu.
2: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser. Lunes fisio, martes podólogo, miércoles pilates, jueves nutricionista.
3: ¿Y si todo estuviera en el mismo sitio? Clínica Nexe abre nueva ubicación. Un espacio más amplio, acogedor y pensado para cuidarte de verdad. Fisioterapia, podología, nutrición, traumatología, clases grupales, embarazo y estética. Clínica Nexe. Todo lo que tu salud necesita en el mismo lugar. Ahora en calle La Serreta número 1, Ontinyent.
4: Jefe, ¿un nomikai?
5: ¿Un nomike?
4: Nomikai. En Japón es quedar a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
6: En Sativa la coctelería Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9. Prueba su espectacular cremaet Ganesh, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Sativa, Ganesh Ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando,
7: ¿un nomikai?
6: Y acaba diciendo,
7: ¿otro cremaet?
6: Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9, Xàtiva.
8: Cariño, ¿duermes?
9: ¿Con este calor?
8: ¿Y si abrimos la ventana?
9: Ya está abierta.
8: ¿Y si ponemos el ventilador?
9: Ya está puesto.
8: ¿Y si cambiamos el colchón?
9: Eso podría funcionar.
10: Este verano en Todo Cama, el colchón en Sifres con un 20% de descuento. Descansa como te mereces también en verano. Y si necesitas almohadas y productos de descanso para el verano, pregunta por nuestros descuentos. Todo Cama, Avenida El Match 56, Ontinyent.
5: Hola, José, ¿cómo va todo en la fábrica?
7: Pues no muy bien. Tengo problemas para encontrar personal y aún encima se me ha roto una pieza de la máquina principal y no tengo presupuesto para comprar una nueva.
5: Habla con ASCEAN Energy. Reprogramaron y automatizaron sistemas de mis máquinas de producción de diferentes marcas y además también fabrican piezas específicas. Más rentabilidad para nuestra fábrica con un coste muy bajo.
11: ASCEAN Energy. Nos adaptamos a las necesidades de cada cliente. Visítanos en ASCEANenergy.es. En calle Los Diables 46, Ontinyent.
12: Oye, ¿qué haces con tantas agendas?
13: Las vamos a regalar a nuestros clientes.
12: ¿Una agenda? Pensaba que eso ya no se llevaba.
13: Al contrario, la usan todos los días, igual que los bolígrafos o las libretas. Y cada vez que las abren, ahí está tu marca.
12: O sea, que no es un regalo.
13: Es una publicidad que dura todo el año.
14: Este septiembre vuelve a la rutina con agendas corporativas, libretas y bolígrafos personalizados de Gimerchan. Productos útiles que mantienen tu marca siempre presente. Infórmate en comercial@gimerchan.com o al teléfono y WhatsApp 637-720-019. 637-720-019.
15: Hoy por hoy, Ontinyent Baida Albaida. Miguel Coy.

0: última campanya.
1: Jo crec que estem de canvi, estem per un consum un poc més de blancs que de tintos, blancs i rosats. Està notant-se una cosa que pensàvem sempre, que nosaltres érem més de tintos. Escoltant un poquet al mercat i també un poquet elaborant, coneixent les varietats i intentant-ho fer, estem... I després també estem observant que el consum de vi en general està baixant, però sí que n'hi ha que ser positiu que la gent, el vi de qualitat, sí que està consumint-lo. Igual tenim que passar a menys superfície.
2: I anem amb una notícia d'última hora, i és que la Policia Nacional ha detingut a Ontinyent dos homes de 9 i 38 anys com a presumptes autors d'un delicte de tràfic de drogues. Els fets van passar el passat 21 d'agost, durant el dispositiu especial de seguretat de les festes de moros i cristians.
0: Els agents van interceptar un vehicle sospitós després de detectar una forta olor a marihuana. En el registre van trobar uns 36 grams de marihuana, 26 d'haixís i prop de 0,7 grams de cocaïna, a més d'una navalla i 110 euros en efectiu. Els dos homes van ser detinguts i posats a disposició judicial.
2: I continuem amb l'informació a nivell comarcal. En primer lloc, informació de servei, perquè una incidència en la xarxa d'aigua obliga avui a interrompre de manera urgent el subministrament a Agullent, concretament a la partida del Domell i del Fondo. Aclara treballar en la reparació de la fuga.
0: Per a qualsevol consulta, el telèfon d'atenció és el 682-340-201 i per avaries està disponible les 24 hores el 616-037-357.
2: I l'Ajuntament de la Pobla del Duc ha posat en marxa Idea la Pobla del Duc, un procés de participació ciutadana amb l'objectiu de conèixer les opinions, necessitats i propostes dels veïns i veïnes del municipi.
0: Durant tot el mes de setembre, la ciutadania podrà participar de manera presencial a través d'un qüestionari o mitjançant les xarxes socials. A més, els dies 9 i 11 de setembre s'instal·larà una bústia física participativa perquè els veïns puguen fer arribar directament les seues aportacions.
3: Hora 14, Ontinyent, la Vall d'Albaida. Tomàs Marín.
2: I Atzeneta d'Albaida continua amb la seva setmana cultural i esportiva, que s'allargarà fins al 6 de setembre amb activitats culturals, esportives i d'oci.
0: Demà 1 de setembre, a les 7:30, el Parc 9 d'Octubre acollirà Invisibles, un espectacle de dansa i teatre. A les 10, també al Parc 9 d'Octubre, serà el torn del campionat de jocs de taula. Manel Tomàs, alcalde d'Atzeneta d'Albaida, ens ha explicat per què enguany hi ha més activitat cultural i esportiva al municipi.
4: Com enguany es dona el cas de que no tinguem presentació de festes, sols tinguem tres caps de setmana de lo que realment són festes, entonces sí que han volgut donar-li una setmana més.
2: I parlant de la festa, aprofitem per contar-los l'agenda, perquè avui a l'Olleria a les 5:30 serà el torn de l'ambaixada cristiana i l'himne de la festa, seguida de la processó general a les 8:30 de la vesprada i el castell de focs artificials.
0: I per a rematar la nit, el Parc Beat Pare Ferreres acollirà l'espectacle Harmonia FM a la mitjanit.
2: Per la seva banda, les festes de Fontanars dels Alforins continuen avui. A la vesprada, el protagonisme serà per als combats d'arcabuseria a les 6 i la reconquesta cristiana a les 7:15.
0: I a les 9 se celebrarà la processó, el tradicional despullament i el castell de focs d'artifici.
2: Finalment, a Quatretonda se celebra el Dia dels Xics i la Divina Aurora.
0: Ja de vesprada, la processó eixirà a les 9, mentre que a la nit es reservarà a les 10:30 un sopar popular a la plaça de l'Oliver amb el trio Hermiu, la plec de fanalets del Meló d'Alger a les 11 de la nit des del campanar i la discomòbil final a les 12:30 de la nit.
2: I als esports, l'Ontinyent 1961 tanca la pretemporada amb una victòria per 1-3 davant l'Utiel.
0: Els gols ontinyentins els van marcar Víctor Revert, Guille i Juanan. Escoltem a Rubén Sanz, entrenador.
5: Más allá de lo que es el partido, me quedo con las sensaciones del equipo, de toda la pretemporada, del trabajo diario y bueno, pues destacar un poco eso, pero vamos con muchas ganas y con mucha hambre allí a Roda y esperemos que podamos puntuar y de tres y nada, un poquito más.
2: I l'Atzeneta tanca la pretemporada amb un empat a 1 davant l'Olímpic de Xàtiva en un partit disputat a la Murta.
0: L'equip del Regit finalitza així la preparació abans de l'inici de la competició final.
2: Avui està de guàrdia Ontinyent la farmàcia Carmen Mas Montaner. A la Vall d'Albaida, la farmàcia de Bèlgida. Avui és dilluns, avui és 31 d'agost. Recorden que a les 6:20, Ser Deportivos. A les 7:20, La Ventana.
3: El Láser, con Javier Casal.
6: 2:30, 1:30 en Canarias. Sánchez desvincula a Marruecos de la crisis de Ceuta. A primera hora de la mañana, aquí en la SER con Aymar, decía que no hay datos ni información que apuntalen esa idea.
7: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el gobierno de España colabora, que

Molt bona vesprada. De nou, que ganes teníem tots i totes d'arribar a les 3 de la vesprada i que sonara aquesta sintonia. Una sintonia que us dona l'avís de que donem inici de nou al nostre ser deportiu Santillà en la Vall d'Albaida. Bueno, us avançaré com no el que hem preparat per aquesta nova temporada radiofònica. Ens entrarem ja en la Lliga, perquè des de la Tercera Federació fins a la Primera Valenciana ja tenim competició este cap de setmana. Però avui dos protagonistes, val? En primer lloc, un col·laborador, serà assidu tots els dilluns, així al nostre ser deportius, Javi Richard. I tancarem, com han fet l'any passat, anant al Clariano. No serà Juanan, serà un defensa de l'Ontinyen 1961. Ho deixem ahí. Ja saben que a les 3 i 20 donem inici a tota la informació local i comarcal de l'àmbit esportiu. Com sempre, gràcies per escoltar-nos. És un plaer tornar a estar amb vosaltres. 3 i 20, comencem. Fins ara.

0: I si ens anem a la categoria de Lliga Comunitat, recorden que enguany és una lliga on tan sols anem a tindre un representant de la comarca, el Benigànim. El conjunt de José Manuel Rueda, amb aquesta novetat també de cara a esta temporada, va jugar davant el Torrent B. Empat a 1. Debut serà dissabte a les 7 de la vesprada davant l'Alt Moradí. També la major de les sorts per a l'equip de José Manuel Rueda. I per altra banda, el Llutxet es va enfrontar a l'Alzira Juvenil, equip de Primera Valenciana, com bé saben, el conjunt de Roberto Carlos, en un partit típic de pretemporada. I així l'ha descrit Roberto Carlos, el seu entrenador.
1: Hola, Tomàs. Doncs va ser el partit típic de pretemporada que necessitem espavilar-se una miqueta, no?, per a que no es passi això esta setmana ja en Lliga. I bueno, va ser un partit en el que fins al minut 15 que es fan gol de córner, no?, un gol olímpic, va ser millor l'Alzira. A partir d'ahí sí que es posem un poc les piles i bueno, empatem el partit a través d'una gran jugada de Leo i que culmina Gato de cap. I bueno, tinguem moltes ocasions, però no estem fins que a la porteria. Sí que és cert que el seu porter per a mi va ser el millor jugador del partit, però bueno, sí que és cert que té un mané que fa una gran parada, té una altra que fa poste, una altra que se n'hi per molt poc, Leo també té una en la primera part, i bueno, passem a la segona part, en la que també seguim la mateixa dinàmica, siguem superiors, a Leo li treuen una de baix dels palos, té un travesser, no? I bueno, i mos fan el 1-2 en una jugada que no estem massa precisos, no? que anem sense tensió a una jugada, que n'hi ha dos rebots i finalment aconsegueixen batre per dalt a Víctor i res, i bueno, posem 1-2, mos fan un penal que Manel falla i bueno, i a partir d'ahí fem ja, bueno, després d'haver fet els canvis per a rodar a la gent, fem un penalti tonto i bueno, es posen 1-3. És cert que després tinguem un parell d'ocasions i tal, però bueno, a partir d'ahí ja són el minut de la basura i encara que ens fan un penalt que recortem a 2-3, però bueno, ja a partir del penalt que fem nosaltres ja considero que el partit s'havia acabat, no? Ja no estàvem veient-se coses, ja anava a carro per les pedres i la veritat que aquestes cosetes encara les hem de millorar.
0: I bé, l'Olleria també va aconseguir una gran victòria, serà 2-0 davant del Canals en l'últim partit de pretemporada. Debutarà este cap de setmana també, el pròxim diumenge a les 6 de la vesprada davant l'Alcudià a la Solana. I per tancar el Bocairent, este dilluns avui juga el seu quart partit de pretemporada, després fins a Onil per a jugar davant la UD O'Neill. Queden dues setmanes encara per a que la segona i tercera valenciana es posi en marxa. Escoltem a Miquel Úbeda, entrenador del Bocairent, que recorden va aconseguir l'ascens a esta categoria la temporada passada.
2: Hola, Tomàs, què tal? Bona vesprada. Pues bueno, avui juguem el que és el nostre quart partit de pretemporada, esta pretemporada tan llarga que se'ns den enguany, que la competició ha començat tan tard. Juguem contra l'O'Neill, juguem fora de casa ja en O'Neill, en un partit en el que, bueno, probablement serà el que més s'acosti a que serà la competició d'ací 3-4 setmanes. I res, vam triar O'Neill perquè pensàvem que era un rival potent, un rival que està fent bé les coses, que ha fet una gran plantilla i que ja va fer una gran temporada, que encara que no estem enquadrats al mateix grup, ja dic, molt probablement el que més prop que serà a la nostra competició d'enguany. Serà un bon partit per a veure aquí també el nostre nivell, per a seguir provant coses que estem treballant als entrenaments i veure exactament on estem en aquest moment de la pretemporada. Nosaltres, per la nostra part, tenim la plantilla pràcticament tota disponible, comptem encara amb un parell de juvenils per completar la convocatòria. I res, simplement, bueno, ja dic, intentar fer les coses que es vegin, les coses que estem treballant

0: al camp, a l'entrenament, que cada vegada els jugadors tinguin els conceptes més humils i més clars, que feien les coses pràcticament sense pensar. I a partir d'ahir, ja dic, a intentar ser un poc nosaltres mateixos, a tenir el control del baló, a intentar ser un equip alegre i ofensiu.
1: I ara ens centrem en el poliesportiu.
2: Ser deportivos Ontinyent la Vall d'Albaida. Tomás Marín.
1: Contant-los que l'Ontinyent Club de Bàsquet ha incorporat a Joan Boscaleri a la pivot de 22 anys format en la perrera del València Bàsquet. Es suma els fitxatges de Javier Pinilla i Gustavo Tudela. Recorden que la temporada de l'ESET Ontinyent comença la tercera FEB en el mes d'octubre. I el femení, Maria Palacios, nova jugadora també de l'ESET Ontinyent, torna a casa. El club triat l'Ontinyent també bones sensacions. Jaume Gironès, campió d'Espanya juvenil, i Celia de Llago, medalla de plata. L'equip femení juvenil va acabar en segona posició en el campionat d'Espanya de triatló sprint, disputat el passat 22 d'agost a Mèrida. I per altra banda, en el món del futbol sala, debuta este cap de setmana l'Olleria a la Vall d'Albaida, 6 de la vesprada a la Solana davant el Navarti. I el que toca fer ara és parlar dels nostres protagonistes i parlar un poquet d'esta nova temporada. Comencem amb un col·laborador, habitual, però amb novetats. Anem avant.
3: En Óptica Pro somos profesionales de la visión y por eso hemos creado el Pack Pro 2. Dos soluciones visuales personalizadas por un precio único, tanto en gafas monofocales como en progresivas. Y ahora, en verano, ven a ver las gafas de la marca Tokio con lentes polarizadas por solo 69 euros y gafas deportivas Addictive graduables. Deja tu visión en manos de profesionales. Ven a informarte en Óptica Pro Ontinyent, Avenida Almaig 63, frente al Colegio Carmelo Ripoll.
4: No es cosa de niños.

0: llaman arqueros.
1: Ser deportivos, Ontinyent, la Baida Albaida.
0: Capital de negro.
1: Tomás Marín.
0: Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día.
2: I a l'Equador de Ser Deportivos on tenia la Vall d'Albaida, el primer d'aquesta nova temporada. Que il·lusió, que ganes. Bueno, una de les novetats que tenim, a veure, li dic novetat pel format que va a tindre. Ja saben que el bo de Javier Richard al llarg de l'any passat es donava les seues sensacions, les seues impressions, feia un poquet d'anàlisi, de prèvia, de postpartit. Bueno, un poc de tot, una xerradeta d'uns 10 minutets on us contàvem la nostra perspectiva de l'Ontinyent 1931. Bueno, en guany, la novetat és que ho anem a fer-ho personalment. Anem a tindre el bo de Javi Richard a l'emissora cada dilluns i us anem a contar, com no, aquestes impressions en una setmana, doncs, que és molt especial, que crec que tots i totes esperàvem amb molta ànsia i amb molta il·lusió, ja no sols pel començament d'una nova temporada radiofònica, sinó pel fet de aquest inici de la Lliga, que crec que tots i totes anem a gaudir i molt. Així que es toca ja saludar el bo de Javi, que el tinguem així. Hola, Javi, què tal? Bona vesprada.
3: Què tal? Bona vesprada, Tomàs.
2: Encantat de tindre't així. Quina il·lusió més gran, la veritat. Això va ser tots els dies. És que lo bo d'això, lo bo de la ràdio, és que al cap i a la fi pues, podem ser un poc més mentirosos, podem gravar les cosetes, ja saben que este Ser Deportivo se grava. I clar està, pues, que gràcies als horaris, doncs pot estar així el bo de Javi per a contar-nos les impressions, que jo crec que tenen que ser positives, sí, no?, per part de l'Ontinyent 1931. Vaig a fer una confessió, no he vist cap partit, l'únic que he vist de l'Ontinyent ha sigut 3 gols, que van ser els del partit de Lutiel, sí. I em dona una xispeta positiva. Tu
3: jo els he vist tots, Tomàs. Tots els partits de l'Ontinyent en aquesta pretemporada. I te dic que ha sigut una pretemporada molt bona, diria jo, sobretot en quant a les sensacions de l'equip. Crec que s'ha vist molt bé el que vol plasmar Rubén Sanz en l'equip, sobretot en quant a l'estil de joc, un estil de joc molt associatiu, molt vistós, molt ofensiu, on s'han pogut veure en alguns moments algunes carències defensives, perquè és la realitat, a l'Ontinyent li han generat molt, però també l'Ontinyent ha generat moltíssim en atac, i crec que això ha sigut el més destacable. Sobretot, crec que també és un poc contradictori, però crec que hem vist la millor versió de l'Ontinyent contra els rivals de més categoria i la pitjor contra rivals de pitjor categoria. Vull dir-te, en els partits contra la Nucía i contra el Yeclano vaig veure molts bons minuts de l'Ontinyent, creant ocasions, inclús sent superior, a pesar que contra el Yeclano i la Nucía acabes, sí, perdent, però has de veure que el dia de la Nucía, partit de festes, perds per un penal en l'últim minut. Clar. I l'Ontinyent va poder guanyar aquest partit perfectament. I el fet de competir d'aquesta manera a un equip de superior categoria crec que és molt, molt destacable. I te diria que els pitjors partits al volta van ser els de Xàbia i Ibi. O sigui que eren contra equips de Lliga Comunitat que, a pesar de ser una categoria inferior, van competir realment bé, sobretot el Rayo Ibense, i va mostrar una bona versió, i això va posar en dificultats a l'Ontinyent. Això sí, l'equip de Rubén Sant va acabar guanyant contra el Rayo Vence en el trofeu de Reis Max Divi. Així que jo diria que és una pretemporada molt bona, però que de poc serveix això. O sigui, això és preparació i poquet més. No podem dir que l'Ontinyent va fer playoff perquè ja ha fet una bona pretemporada. El que va de deberes és el que comença este diumenge contra el Roda.
2: Ja sabem horari, diumenge, veritat?
3: Va ser en principi diumenge a les 12, sí, del matí. En un principi l'havien posat diumenge a les 11. Era una autèntica barbaritat, perquè, clar, tu pensa que l'autobús de l'Ontinyent té que eixir des del Clariano per arribar una hora i mitja mínim abans a l'estadi. Per tant, tindria que estar a les 9:30 allí en Villarreal. Tindria que eixir, són 2 hores de viatge, eixir a les 7:30 del matí d'Ontinyent. Estava posat a consciència.
2: Bueno, que tenen que ser a les 8:30 del matí igualment, que una cosa no lleva a l'altra.
3: Ja, però per al rival sempre és molt perjudicial tindre que matinar tant.
2: Per això t'ho dic, és que no canvia molt la cosa. No canvia molt la
3: però
2: cosa.
3: Però bueno, és una horeta que vulguis que no, per a poder dormir, sí, un poquet, sí, més, sí, sí que pot beneficiar. Crec que no el tinc 100% confirmat, però diria que el 99% va ser diumenge a les 12. Sorprèn també perquè l'horari que té establert el Roda és dissabte a les 6 de la vesprada, i jo crec que l'han canviat. Aposto també tal volta condicionat perquè este cap de setmana van jugar la Copa Federació.
2: És de veres, més de veres al final, bueno, contar que el Torrent ha sigut el classificat, sí, per a jugar aquesta nova fase i també la Copa del Rei. Per altra
3: bueno,
2: banda,
3: està Lluís Felipe, per cert.
2: Ahí estamos. Per altra banda, i Berna, el bo de Berna, que també va ser, sí, entrenador de la Geneta fa uns anyets. Bueno, jo una paraula que crec que tenim que tindre tots i totes en el cap és la paraula arriscat, perquè jo he escoltat molt, sí, aquesta paraula, de xoc arriscat.
3: Sí, sí.
2: tan arriscat ho veus?
3: Jo quan em van dir que el nou estil de l'Ontinyent anava a ser així tan atrevit, sí que tenia un poc de por.
2: És que era el yin i el yang.
3: Perquè, clar, és que és això. Si algo s'ha caracteritzat l'Ontinyent en aquestes tres temporades en tercera divisió, perquè en preferent no, en preferent, i en regional l'Ontinyent era un equip ultraofensiu, sí, que tenia moltes facilitats per atacar, però en tercera federació era tot el contrari, un equip molt defensiu. I sempre teníem un poc aquesta seguretat darrere, però dalt ens costava moltíssim. I esta temporada és tot el contrari, però jo no he vist tampoc que hagi empatit tant com per a estar preocupats en aquest sentit, perquè més enllà de que te puguen generar, de fet el partit contra l'Utiel que acaba 1-3 que guanya l'Ontinyent, l'Utiel té moltíssimes ocasions, fa una parada a Dani Giner al vol espectacular, pareixia Superman. N'hi ha una foto que li va extraure a Carlos Mas amb les mans en el cap, que és literalment després d'aquesta parada, perquè tot el món, però quan dic tot el món, en l'estadi de la Celadilla es va tirar les mans al cap per la parada que va fer Dani Giner. Espectacular. I clar, és cert que a l'Ontinyent li van generar moltíssim, però al final sol es va encaixar un gol. És a dir, l'Ontinyent crec que té bons porters i sobretot va salvar moltes ocasions al límit. Això què vol dir? Xuts dins de l'àrea que arriba al límit un defensa, per exemple Vicente Sator, el juvenil, que va ser el seu segon partit, va fer una intervenció molt bona, diferents defenses que van al límit però acaben salvant aquestes ocasions. Evidentment l'Ontinyent la temporada passada per moments, sobretot arribant sobre la jornada 20-25, abans de la ratxa final que va ser desastrosa, va ser l'equip menys golejat de tot el grup de tercera ref. Este any estic segur que no va ser així, però estic segur que, a pesar d'encaixar gols, se va generar moltíssim més i això se va compensar ofensivament.
2: Tant de bo seria això, Javi. Anem a parlar del debut. El partit d'ixer davant el Roda, també partit d'ex, lo bo que el bo d'Andreu Vivo és porter, sí, i pot ser que no mostrarà el gol. Bueno, creuer.
3: Tampoc sé si va ser titular, eh?
2: Per què? Qui està per ahí que puga jugar?
3: No ho sé, però em comentaven que en la pretemporada tampoc havia sigut un fixe Andreu Vivo, així que...
2: Ostres, me sorprèn molt, perquè la qualitat que va demostrar en l'Ontinyent va ser una...
3: No, per a mi va ser el millor porter de la categoria, eh?
2: Totalment, però ja saps com és el futbol i al cap i a la fi anar-te'n a un subfilial, vaig arribar a dir entre cometes, doncs te pot portar això, i a més en la joventut que té el xaval, al qual li desitgem la major de les sorts. Bueno, Javi, jo crec que pel que fa l'11 estic un poquet despistat, perquè hem vist molta rotació, molt de canvi.
3: Sí.
2: El sistema molt paregut, ha anat variant un poc, la veritat, van començar aixina amb dos davanters, ara tenim uno un poquet més fixe i tenim un poquet d'ajuda pel mig. No sé com vas a... Què penses que va presentar Rubén Sacena per aquí davant del Roda?
3: Ha anat variant realment dos sistemes que són molt pareguts, amb cinc defenses i dos migcampistes, sí, però sobretot la variant arriba en la zona alta. Va començar jugant en dos davanters i un mitja punta, sí, i en els últims partits ha acabat jugant també amb un davanter fixe i altres dos acompanyants que poden ser mig extrems, migcampistes, mig davanters, o sigui que són jugadors de perfil molt diferent. Per tant, jo no tinc clar si Rubén va jugar en un 5-2-1-2, sí, o un 5-2-3. Així que tinc ixe dubte. Lo que sí que tinc clar és Juan B. Muñoz crec que va ser el porter titular, en Jorge Ruiz i Chimo com a carrilers, sí, tres centrals, Jorge García, Pau Sánchez, i tinc dubtes entre David Micó i Iñaki Pardo. Són dos, al final crec que el que jugue va a fer-ho bé, sí, i són jugadors que han demostrat que valen i molt per a la categoria. Però és que en la part ofensiva te diria que més enllà de dos o tres noms no tinc gens clar qui va jugar. Crec que Carlos Mas i Antonio Moreno van a ser fixes en la part, sí, ofensiva, però no tinc clar, Carlos Mas evidentment és davanter centre, però Antonio Moreno és que pot jugar en tres posicions diferents. Sí,
2: jugar molt solt, clar, molt solt.
3: Efectivament. Per tant, crec que ahir tenim molts dubtes. Juanan també és un fixe, evidentment, sí, però és que després, fixa el que té l'Ontinyent en el mig del camp, té Andreu Serrano, té Agui i Andreu, que per a mi...
2: Clar, claves Andreu en mig del camp, no me'l claves en defensa.
3: Jo tinc molts dubtes, però jo diria que sí, perquè l'Ontinyent té... Clar, aquí dices fora, el tema és aquí dices fora, perquè tens a Pau, tens a Micó, Jorge, que va, jo crec que va actuar com a ese tercer central que la passada temporada Jorge va ser de
2: l'Ontinyent. Va funcionar molt bé, va funcionar molt bé.
3: O sigui que per a mi també el que el comentava era el tema de Guille Andreu, que és un xaval molt jove, que la temporada passada va ser de lo millor de Lliga Comunitat en l'Atlètic Quart de les Valls, i esta pretemporada, a pesar de que els primers partits no va poder jugar perquè estava lesionat, ha acabat jugant, va fer gol contra l'Utiel, i a mi és un jugador que m'encanta.
2: Tant de bo tot això es conjuga en aquest partit davant el Rodó. Doncs s'aconseguís que una victòria... Te comento lo de la victòria, ja vaticina això, perquè... Bueno, estem en campanya d'abonaments. Comentava el passat divendres el bo de Rafa Gisbert, vicepresident de l'Ontinyent 1931, que érem un poc més de 450 socis quan la previsió és de superar els 900, inclús superar els 1.000, més que els 900. Dos setmanes, reforcen les taquilles. Bueno, te vull preguntar pel missatge. Com no, jo crec que a tothom que estigui relacionat en l'Ontinyent m'agrada preguntar-li per un missatge i per una idea, perquè necessitem una espentoneta prou gran, prou gran, perquè és doblar els abonaments.
3: Totalment. Jo, la temporada passada, sobretot el que escoltava en molts comentaris era pues, que n'hi havia gent que ja no volia renovar el seu abonament perquè se sentia avorrida, perquè era sempre el mateix. Sí. Jo, sincerament, crec que l'aficionat, el que ha de renovar el seu carnet és per amor al club. Per això el lema d'esta campanya d'abonaments ha sigut per l'Ontinyent, per a que la gent senta que si ha de ser soci és per ajudar al club, perquè realment sent aquesta identitat en el club. Però bueno, puc entendre aquesta part d'estar avorrit, no m'apeteix anar al Clariano perquè no m'ho passe bé. Crec que esta temporada el que s'ha fet és un canvi per a, sobretot, trencar en això, tindre un futbol molt més ofensiu. S'aposta per un entrenador molt jove, 27 anys, que té Rubén Sanz, i que sobretot té un joc molt vertical. En el dia de la Nucía es va veure una imatge que a mi me va encantar, me va posar els pèls de punta, i era que l'Ontinyent va fer una combinació de 4-5 passades al primer toc i el Clariano va aplaudir. O sigui,
2: es torna boig, el Clariano en això que li dones, clar. I estic fent un gest d'una miqueta, és que vamos.
3: Per tant, l'equip és el que ha de tirar de l'afició, és a dir, l'equip és el que li té que donar a l'afició ixa il·lusió, ixa incentiu.
2: No pot ser al revés, mai.
3: Clar, però crec que l'equip ha respost, és a dir, el club ha fet un canvi buscant sobretot ixa identitat, buscant el que demanava l'afició, i crec que ara ha de ser l'afició la que ha de respondre i fer-se socis. 450 em pareix poc,
2: molt poc,
3: però estic convençut de que en aquestes dues pròximes setmanes, que s'ha augmentat, per cert, els horaris d'oficines, de dilluns a divendres, esta setmana i la següent, sobretot abans del partit contra el Saguntino, que és el primer a casa, crec que ahir va pegar una reó final molt important, perquè n'hi ha moltíssima gent que sabem que va fer-se sòcia i que encara no ho ha fet, perquè estaven de vacances, perquè encara no han pogut anar, i estic convençut d'això. I també va ser molt important el que faig a l'Ontinyent el dia del Roda, inclús el mateix dia del Saguntino, és a dir, si el dia del Saguntino, que és el primer a casa, que sobretot l'afició de l'Ontinyent, més enllà de lo que faig és fora, li importa lo que veu en el Clariano, ahir va ser molt important, sobretot en el boca a boca, en el, tu abans eres soci de l'Ontinyent i este any ja no ho has sigut, però tinc un amic que m'ha dit que ara ja juguem millor i que m'ho vaig a passar bé. Jo crec que ahí també pot estar la clau.
2: Més clara aigua, Javi. Doncs un plaer xerrar amb tu. Encantat de compartir ràdio amb una persona que sap tant de l'Ontinyent com tu, i, ostres, tant de bo puguem contar grans coses i, bueno, que ens il·lusionem amb la temporada parada, que ens ho vam passar molt bé.
3: Sí.
2: Javi, moltes gràcies.
3: Gràcies, Tomàs, un abraç.
2: I ara ens toca anar fins al Clariano. Tenim entrevista per a tancar Ser Deportivos.
4: Oye, ¿qué haces con tantas agendas?
5: Las vamos a regalar a nuestros clientes.
4: ¿Una agenda? Pensaba que eso ya no se llevaba.
5: Al contrario, la usan todos los días, igual que los bolígrafos o las libretas. Y cada vez que las abren, ahí está tu marca.
4: O sea, que no es un regalo.
5: Es una publicidad que dura todo el año.
6: Este septiembre vuelve a la rutina con agendas corporativas, libretas y bolígrafos personalizados de Gimerchan. Productos útiles que mantienen tu marca siempre presente. Infórmate en comercial@gimerchan.com. o al teléfono y WhatsApp 637-720-019 637-720-019.
1: Ser Deportivos Ontinyent La Vall d'Albaida. Tomás Marín.
2: Ja han escoltat el bo de Javi Richard i ens hem vingut a pegar una volteta. Per així per on tinguem, ja ens hem anat al temple, a l'estadi, on crec que tothom té moltes ganes de xafar. Crec que tothom té ganes de que arribi la setmana que ve, però clar està que primer tenim un passe davant del Roda este diumenge, 12 del migdia, a hores d'ara. Pot haver algun canvi, no ho sabem. I sempre comencem la temporada així. Crec que és un lloc idoni, ideal, perquè així se respira molt de futbol. A hores d'ara, per exemple, a tot valor, l'acadèmia de Rafa Cebrián està realitzant una tecnificació de pretemporada, però el que volem fer és xerrar de l'Ontinyent i centrar-nos en un dels seus protagonistes en esta temporada, els seus 22 jugadors, 22 futbolistes, un planter molt, molt ampli respecte a altres anys. I l'any passat va ser Juanan, avui ens volem anar un poc més arrere, a la línia defensiva, i ens hem anat amb un jugador de la Pedrera, de casa, que l'any passat va tindre una xicoteta aventura en Canadà i que després va tornar i es va donar molt bones sensacions, i és el bo de Pau Sánchez, que avui ja ens acompanya al nostre Ser Deportivos. Hola Pau, què tal? Com estàs?
7: Buenas, pues la veritat que tot bé, afrontant a veure aquest inici de temporada, com va tot, com va avançant les coses i de moment, pues tot bé.
2: Tu no estàs acostumat a sentar-te així a la tribuna de Clariano, no?
7: Alguna volta m'ha tocat xafar-ho, sobretot fa dues temporades quan vaig tindre la lesió, però no, de moment no estic acostumat i això és bona senyal.
2: On s'està millor, en la gespa o així?
7: Sempre en la gespa, sempre.
2: Bueno, ha sigut una pretemporada, millor dit, molt positiva respecte a altres anys, sobretot per sensacions i per lesions. Això és el primer, perquè ha sigut una temporada, uns dies de preparació en els quals hem estat un poc més tranquil·lets, hem tingut bons resultats, hem barallat contra els equips d'una categoria superior, hem patit alguna volta contra equips d'una categoria inferior, però en el còmput global les sensacions són molt positives i més enllà dels resultats crec que l'equip ha donat un passet endavant, no, Pau?
7: Correcte, a veure, jo al final és el que comentem, el que es comenta en el vestuari, normalment equips de superior categoria el fan arribar al teu límit, al teu 100%, al teu 90%, després jugues contra categories inferiors i el teu cos no demana el mateix o resulta que estàs més cansat. Entonces, jo crec que, com tu bé has dit, sensacions positives en quant a còmput global, però que n'hi ha que centrar-se en les bones sensacions que hem tingut contra els de dalt, perquè aquestes són les sensacions que anem a tindre en Lliga.
2: És un any molt, molt diferent al que estem acostumats els aficionats d'Ontinyent, perquè és un any de transició, és un any de canvis molt, molt grans pel que fa a l'estructura del club i amb l'arribada d'un entrenador que no parla valencià, però pareix ser que està guanyant a tots els jugadors i ha fet una molt bona pretemporada. És un xic jove, és un xic que podria anar a la nostra colla d'amics perfectament, però sí que és de veres que veiem un gran futbol i algo molt arriscat. Com has viscut tu l'arribada de Rubén Saab, del nou entrenador?
7: Bueno, al final jo crec que és una persona que ve a portar. Tot el que ens diu i tot el que fa és pel nostre bé, sempre positiu, i jo crec que, com bé has dit, planteja una cosa molt arriscada, però que nosaltres és que portem així temps, ja portem prou de temps mantenint aquesta dinàmica, entonces és algo que tenim acostumats i que crec que ens pot servir perquè tenim aquesta base. Entonces jo crec que el plantejament està correcte i en el futbol n'hi ha que arriesgar.
2: Hem parlat molts anys de lo que és la paraula pinya dins del vestuari. Enguany, moltes arribades, moltes eixides, molts canvis. Continua sent una pinya, està formant-se una pinya?
7: Sempre. Això, el vestuari és lo principal per a que funcioni un equip. Jo crec que per molt que vinga gent, se'n vaja, esto sempre serà una pinya. És que estem així, sempre ho fem perquè siga aixina, i hem inclòs perfectament a tots els que han vingut, a tots els que estan ja abans, i jo crec que això és lo més primordial per a poder fer un bon equip.
2: Parlem un poc del joc de l'Ontinyent. Jo, ja li ho he dit antes a Javi, no he vist absolutament res d'este Ontinyent 1961 de la temporada 2026-2027. Com el definiries tu com a jugador i també com a pesa de la defensa?
7: Com a jugador, jo este any exactament diria que diferent, perquè estic fent coses que no havia fet abans en la meva posició. Estic jugant a l'eje central, però que tinc un poc de llibertat per a poder anar-me al mig. Entonces, esa seria la paraula que definiria jo.
2: ¿Te sents còmodo en este sistema?
7: Sí, sí, em sent còmodo perquè sempre vas a tindre a dos companys al costat, jugant, tant jugant com a l'eje com jugant avant, sempre tens aquest retorno que pots tindre a dos al costat i fa la comoditat de tindre millor defensa.
2: A mi molta gent m'ha comentat que és un sistema que pareix arriscat, diu molta gent. Tu opines el mateix? A mi, per exemple, Javi fa una estoneta m'ha dit que no, que és un sistema que pot alegrar molt, però que a la volta que pots arribar a aconseguir, també aconseguis moltes oportunitats.
7: Sí, correcte. Jo crec que jugar en tres, al final, lo que tens el risc ahí que tens és estar sempre uno contra uno. Si el passen a tu, no n'hi ha volta arrere, està el porter i poc més. És arriscat, sí, però jo crec que és ara mateixa un dels sistemes més efectius que hi ha en el futbol.
2: És una setmana especial, crec jo, no? Perquè començava una nova temporada. Té un al·licient especial esta nova temporada per a tu o és una temporada més?
7: No, cada temporada és un món. Per a mi esta temporada no és una més, és com tornar a fer el camí que fa 3 o 4 anys estàvem fent ja en tercera. És tornar a començar un camí de nou. Este any serà totalment diferent al passat i al passat i al passat. Entonces, no és una temporada més, és un camí nou.
2: Et veus bé per a esta temporada, personalment?
7: A veure, jo crec que sí. Jo em veig bé, però igual que puc dir-te que em veia bé l'any passat, igual que fa 2 anys, jo em veig bé dins del camp perquè és on disfruto del futbol i òbviament sí, em veig bé.
2: I físicament, tot bé?
7: Sí, físicament ja he passat tot el que tenia que passar, espere, i entonces, pues, a tope, a per ello.
2: Bueno, i lo de Roda, com ho veus? Ostres, primer test de la temporada per al vostre equip, i és important, no vull que afegir pressió, faltaria més al planter, però, clar, jo veig una cosa que és el número d'abonats que tenim a hores d'ara, i sabem que tirem molt per resultats. I el partit de Roda va ser important també per Isali, sempre a vosaltres, crec jo.
7: Sí, jo crec que això farà que la gent es enganxe. Jo crec que el partit de Roda no tant, però el partit que juguem següent així serà el clau per a que la gent s'unisca al club i estiga amb nosaltres, que ho faran, però més gent, quan més gent millor.
2: Mira, parlem de pretemporada, parlem de sensacions, no parlem de resultats, i crec que és molt difícil treure càbales del que pot ser la temporada i els resultats a la jornada número 34, com és, o quina siga la jornada, però clar està que tots i totes sempre tenim ixe cuquet de saber i de pensar quin és l'objectiu real que té este planter i quin és l'objectiu real que té aquest club. S'heu proposat alguna cosa
7: ja? A veure, comentem sempre tots els anys el mateix, però l'objectiu principal són els 40 punts, és la salvació. Quan antes faig, si es fa en la jornada 26, millor que si es fa en la 34, però l'objectiu principal és ixe. A partir d'ahir ja n'hi ha que començar a posar-se les piles. Una volta ho tinguem això, ja a pensar en altres coses, que ja pot ser el play-off, l'ascens directe, ojalà, i això és la meta.
2: Has vist algun altre equip d'aquest grup 6 de la tercera?
7: He vist prous equips, he anat a veure al Torrent per tema de companyer, de que estava Lluís allí. He pogut veure l'Utiel perquè hem jugat contra ells. He vist un xicotet fragment de tema Roda i tot això, entonces, per companyers que teníem, i a veure, lo de sempre, tercera és molt complicada.
2: Tercera és molt complicada i és un món, eh? I jo crec que mai podries apostar absolutament res, crec que és impossible, però bueno, crec que el principal objectiu és reprendre un poquet i tornar a donar calor a la llotja, a la tribuna, a la general, i com no regalar una temporada bonica. Pau, per tancar, un desig per a quan finalitzi la temporada, què esperes?
7: Un desig, òbviament tots desitgem el mateix, que és l'ascens a segona. Seria un somni a complir, ja que portem ja 3 anys a tercera, amb este el quart, i sempre molaria ixe puntet. Si no es complir això, que ojalà això és un somni, seria un playoff que jo, per exemple, a tema personal no n'ha jugat ningú.
2: A Juana li vaig preguntar pel tema gols. Per a tu és un poc més complicat, però ojo, eh? Alguna meta?
7: Jo li vaig dir a Rubén que anava a fer més de 10. Pero veig molt impossible. Entonces, baixa a 4. Jo crec que tampoc és lo principal. Lo principal este any és que no em traguen roges. Això és lo més important.
2: I ser l'altre, saps? No t'han anat a treure el meló i te l'has de tu sol.
7: Això és lo més important.
2: Doncs esperem que si te trago una roja, per lo menos que siga una tipo Valverde contra Morata en la final de la Supercopa, una coreta aixina que, bueno, no estaria gent malament, saps? Però bueno, menys roges, més gols i, bueno, ja per tancar, te tiré una. Jo crec que és molt complicat, però a nosaltres així a la ràdio, jo crec que enguany volem posar-nos el propòsit de que algun equip de la Vall d'Albaida, que algun jugador es dediqui un gol. Tu què faries per a la ràdio? És molt complicat, eh? Jo crec que alguna idea té que existir per ahí.
7: Ostres, pues, no ho tinc clar el que podria fer, però podríem anar parlant-ho.
2: Hi hauria que parlar-ho, eh? Tu tens alguna celebració en especial o vas a tua bola?
7: Com marque pocs gols, no estic acostumat.
2: Alguna tindràs així, alguna dedicatòria?
7: No, de normal sempre vaig a abraçar el que m'ha donat l'assistència, però poc més. Però
2: home d'equip.
7: Es podria parlar.
2: Doncs Pau Sánchez, jugador de l'Ontinyent 1971, moltes gràcies per atendre'ns en aquest espai tan bonic que ens deixa l'Ontinyent 1971, al qual agraïm, com sempre, la seva predisposició en tot moment. I molta sort d'esta temporada, que no siguen 4, que siguen 10 i que eixe desig es puga complir. Gràcies.
7: Moltes gràcies i un plaer estar així amb tu, Tomàs. Gràcies.
2: I arriba el moment d'acomiadar-nos. Com sempre, gràcies per estar al nostre costat. Demà a les 3 i 20, més i millor. Que tinguem bon dia. A gaudir d'aquesta nova temporada radiofònica.